0: por hoy. Con Aymar Bretos.
1: Ni hoy por hoy ni mañana. Tu salud no debería esperar.
2: Por eso con los seguros de salud de Línea Directa eliges especialista y pides cita directamente. Y también haces tus revisiones y pruebas con la tecnología más avanzada y en los mejores hospitales.
1: Yo lo elegiría.
2: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
3: Radio Ontinyent, Cadena SER.
4: Hi ha moments en què comptar amb algú de confiança marca la diferència. A l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, treballem cada dia per proporcionar molt més que ajuda a domicili. Oferim companyia, cura i tranquil·litat amb una atenció propera i adaptada a les necessitats de cada persona i de la seva família. Ens trobaràs al carrer Salvador Tormo, 44, o pots telefonar-nos al 610-269412. AMCO, cuidem persones, milloren vides.
5: L'Òptica de Paula celebra 8 anys. 8 anys cuidant de la teua mirada. I sí, continuem on sempre, al carrer Músic Martínez Valls 42 d'Ontinyent, amb la proximitat de sempre i la confiança que ens ha fet créixer al teu costat. Aprofita la nostra promoció 2x1 en ulleres completes. L'Òptica de Paula, 8 anys amb tu, on sempre. Carrer Músic Martínez Valls 42, Ontinyent.
6: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar-lo oportunidad. agbingenieurs.com.
7: Tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
8: Reserva en restaurante Almorox. Reserva si lo abren solo para vosotros.
7: ¿En serio?
8: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
7: Eso es justo lo que busco.
8: Restaurante Almorox. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
9: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, cesta de 1 kilo de mandarinas de Huertas Españolas a 3,95 euros. En tienda, web y app.
10: Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
9: Precios válidos en Península y Baleares.

0: Benito Donate, que va mucho más allá. La pesadilla de un Carles Puigdemont que igual no quiere volver.
1: En la pesadilla, Carles Puigdemont camina solo por Barcelona. Tiene hambre y entra en una panadería para comprar coca. Aquí es donde el sueño empieza a torcerse. Porque nadie en la panadería lo reconoce. Le da miedo hacer campaña. Le angustia ser uno más. La posibilidad de disolverse en la normalidad.
2: Brutal la viñeta de Severino Donate, como siempre. Sí. Hoy acerca de si Carles Puigdemont en el fondo eso lo está... Bueno, si la quieren volver a escuchar, la tienen en la aplicación de la SER para los móviles. Nosotros volvemos mañana desde San Sebastián, desde la cárcel de Martutene, programa especial sobre vivienda desde esa antigua cárcel que en nada se va a convertir en vivienda protegida. Mañana nos escuchamos, adiós.
3: Hoy por hoy, con Aimar Pretos.
4: Radio Ontinyent, Cadena SER. En la SER, hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
5: Bon dia. Diuen que cadascú ha de ser com és. Això és una frase preciosa que queda molt bé en una tassa de desdejuni o en una publicació d'Instagram. El problema és que després llegim al carrer i sembla que tot el món tinga alguna cosa a dir sobre com hauríem de viure i, curiosament, sempre hi ha algú disposat a explicar-nos què estem fent malament, generalment sense que li ho hagin preguntat. Ens hem acostumat, vull dir, tant a opinar sobre la vida dels altres que, de vegades, oblidem ocupar-nos de la nostra. Que ja dona prou faena, ja vos dic. La meua, per exemple, dona molta. Potser ens aniria molt millor si dedicarem una miqueta menys de temps a jutjar i una miqueta més a entendre. Encara que, si ho mirem bé, això últim exigís un esforç que no tot el món està disposat a fer. És dijous, és 15 d'octubre de 2026 i això és Hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Benvingudes, benvinguts. Estem un poc preocupats per el tema de l'horatge. Veurem què és el que té que contar-nos el bo de Lluís Francesc. Abans, Lluís, què tenim per avui, per les pròximes hores?
6: A nivell peninsular continuem amb temps estable, predomini d'altes pressions, però a l'arc mediterrani, per als nostres interessos, tenim l'entrada d'humitat marítima que està provocant nuvolositat i algo de pluja, sobretot és molt irregular, a més, més intensitat a prop de la costa. Per als nostres interessos, comencem una jornada en el dia d'avui que l'han començat, una baixada de temperatures, tant de les mínimes com les màximes, lleugerament. Fa fresquet a primeres hores, ambient molt agradable en les hores centrals del dia, una jornada on tindrem nuvolositat creixent, no descartem alguna de precipitació, però en principi poca cosa. Demà puja les temperatures, sobretot les màximes. Ja es queden de nou a prop dels 30 graus. Ambient molt agradable, vents variables, en predomini del component mitjor del sud. El dia començarà fresquet a primeres hores, però en les hores centrals, de nou, si ens exposem al sol, farà prou de calor. En una jornada, en intervals de nuvolositat variable.
5: Gràcies, Lluís. Ja pots eixir de la cova on estaves. Està ahí resguardat d'una cova per si plou allà i que no li pille el tema. Gràcies, Lluís. Carmenuda, què tal? Molt bon dia.
7: Bon dia, bon dia.
5: Tu no estàs en una cova, t'estàs així a l'estudi.
7: Bueno, cal dir que Lluís Francesc està en Ser Empresarios de Xàtiva. Ahir estava així d'Ontinyent.
5: Ara mateix estava en una cova. Jo no sé on està ara, però ara mateix estava en una cova.
7: Estan allí tot el dia i aleshores no pot estar des de l'estudi, però bueno, hem tingut aquesta connexió igual.
5: Gràcies. Temperatures, Carmen.
7: Vinga, a la comarca estem entre 19 i 24 graus, temperatures agradables. Jo crec que estos dies estem tenint temperatures més o menys...
5: Massa, perquè després veuràs com veuràs el zasca.
7: Sí, exactament, sí, perquè abans de que plogui, que jo imagino que després baixaran les temperatures, crec, no sé, no som meteorològics.
5: Té pinta.
7: Però bueno, és el que passa normalment en esta època de l'any, que has d'eixir pel matí en jaqueta, has de portar una màniga curta o baix, a migdia te la tens que llevar i quan s'amaga el sol torna a fer fred.
5: Temible, que diu el meu fill.
7: Més fresquets vull a la zona de Bocairent, és allí on tenen 19 graus, vos ho podem dir també Esteban i jo, perquè hem estat este matí allí, feia fresquet a Bocairent, però bueno, s'estava de categoria, i la màxima d'avui és 24, així, on tinguent.
5: Pues ja tenim les temperatures a les 12:25 del migdia. Veurem com transcorreix la jornada d'avui, demà i sobretot el cap de setmana. Ja vos contarem, ja vos contarà Lluís i Carmen les temperatures. Anem a...
7: Sí, i Tomàs, les cancel·lacions.
5: I les cancel·lacions, sí. Bueno, perquè arribaran, eh?
7: Sí, no, ja han arribat uns quants.
5: Arribaran. Ara parlarem d'això. Anem a la picaeta, va. Ui.
7: Això.
4: Hoy por hoy, un tinyent baile del baile.

0: Esteban Arroyo, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Tomàs Marín, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Bueno, ja estem tots. És el moment de contar a tot el món, que és el que hem preparat els diferents programes de Ràdio Ontinyent. Comencem per l'Hoy por Hoy, Carmen.
3: Mira, avui en l'Hoy por Hoy és el dia de les Paules.
0: Sí, és de veres.
3: Encara que no és el seu dia avui, perquè avui és Santa Teresa, que...
0: De les Paules i de les dones, en general.
3: Sí, sí. Ara després, si es dona temps, contarem una coseta del dia d'avui, de Santa Teresa de Castelló de Rugat, a veure si es dona temps.
0: Home, clar. Bueno, no sé què és, però sí.
3: Vinga, va, anem a comentar què és el que tenim avui a l'Hoy por Hoy. Dic Paula perquè en primer lloc parlarem amb Paula Soler, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Ontinyent, sí, sobre la 7a escola feminista que comença demà i que enguany se centrarà en la grassofòbia, en la pressió estètica i la diversitat corporal, amb 4 propostes, xerrades, tallers, molt interessant, així que la regidora ens contarà tota la programació i tot el que tenim preparat.
0: A més, la grassofòbia que jo, en xarxes socials, que últimament jo faig molt d'escroll, hi ha molta gent, moltes dones, en este cas, queixant-se de que les acusen d'estar grosses, de tal, no sé què...
3: I saps què és el pitjor? Que són les mateixes dones.
0: Exacte, és que és... I per això jo crec que és molt interessant aquestes jornades que han preparat des de la regidoria d'Igualtat per a tractar el tema amb expertes que venen a parlar de l'assumpte. Després Paula ens contarà més en profunditat, però jo crec que...
3: Molt interessant.
0: Sí, posar-lo damunt de la taula i donar-li llum i visibilitat, que jo crec que...
3: Sobretot per a
0: la gent jove, i no tan jove, cuidado amb això.
3: Exacto.
0: Més.
3: Sí. Que quan vas pel carrer i el diuen, xica, què templa estàs?
0: Què templa? Calla.
3: Vinga, va. També ens acompanyarà Paula García, agent d'Igualtat de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, perquè vindrà a presentar el projecte Lideresses Rurals 2026. Mm. Teníem moltes ganes de conèixer quines anaven a ser les dones protagonistes d'enguany. Enguany és dedicat a dones en l'economia, l'empresa i l'emprendedoria. I la presentació de Lideresses Rurals del mateix projecte tindrà lloc avui a les 7:30 de la vesprada al Palau d'Otos. I el que han fet ha sigut organitzar una taula redona protagonitzada per dones empresàries i emprenedores d'ací de la nostra comarca. Així que...
0: I que formaran part, i que formen part de l'exposició de Lideresses Rurals. Però enguany, després ens contarà Paula, enguany no només estan aquestes persones, aquestes dones que estaran esta vesprada a Otos, hi han més, hi han un total de 15 Lideresses Rurals. És a dir, que s'ha ampliat l'exposició en referència a la de l'any passat, que vam parlar d'ella així a la ràdio, que tenia a veure amb la salut. Pues enguany s'ha ampliat i hi ha més dones, 15 dones en total, que estaran en aquesta exposició de Lideresses Rurals. Molt interessant.
3: Podem dir que estaran així...
0: Passaran per ací.
3: Passaran per ací. Setmanes, no?
0: No sabem si totes, volem que totes, però ja sabeu que...
3: Totes les que puguem.
0: Totes les que puguem estaran ací xerrant de la seva història personal i professional, que jo crec que és molt bo.
3: I com cada dijous tindrem la nostra secció Paraula Viva amb Manolo Requena.
0: Correcte.
3: Saps què porta avui?
0: Moltes coses. Sempre porta...
3: No.
0: Ui, Manolo, no improvisa.
3: És que Manolo, bueno, podríem estar parlant tot el programa.
0: Sempre clava alguna coseta ahí d'última hora que no està prevista, però això a mi també m'agrada, ja sabeu que m'agrada la improvisació. Però Manolo parla, com sempre, de l'agenda, de la literatura en valencià, de les paraules que està recuperant en esta secció i que, sobretot, s'utilitzen així a la nostra comarca, que són del valencià, però utilitzat així, que a més és normatiu, que moltes vegades creiem que no, és del vocabulari de la Vall d'Albaida, però no és normatiu, i moltes vegades sí que és, són paraules que estan registrades.
3: Està ben dit.
0: I que està ben dit, efectivament. I moltes coses de cançons, de refranys, bueno, Manolo Requena en su hàbitat.
3: En su salsa.
0: En su hàbitat. Gràcies, Carmen. Això és el que hem preparat per avui a l'Hoy por Hoy. I Tomàs Marín, hora 14.
1: Bueno,
0: tenim última hora? És que t'he vist ahí molt...
1: No, estava ahí, estava mirant cosetes en relació a tot el que va ser la jornada d'avui. Però bueno, vull centrar-me en primer lloc en una qüestió que, com bé esmentava Carmen, comencem tots i totes a veure un poquet com estan les coses pel que fa a la previsió meteorològica. A més, hi ha més dos butlletins pel que fa al cap de setmana de tot el que pot arribar a vindre. Suposa que a partir de dissabte poden arribar les primeres pluges, encara que dissabte de vespre pot ser quan comencen ja a veure ja més notòries. Cal dir que Emet també ha explicat que tothom deu d'estar sempre pendent en tot moment de les previsions, perquè a hores d'ara hi ha incertesa d'on caurà més, on caurà menys, quins seran els territoris més afectats, així que amb molta cura i atès, com sempre, les previsions meteorològiques des de les fonts oficials. S'ha suspès el Malfebid.
0: Val.
1: S'ha suspès la Fireta de Bèlgida. Pum. I també s'ha suspès la Fira de Comerç de Bocairent.
0: Pum.
1: Són tres esdeveniments que, ja veus tu, portem ja tres setmanetes en els que els esdeveniments per la pluja estan ajornant-se i és una verdadera llàstima, doncs, perquè hi ha molt, molt de curro i molt de treball darrere.
0: Hi ha alguns que es poden ajornar perquè en el municipi en qüestió o l'ajuntament en qüestió té més dates,
1: sí.
0: I no depèn d'altres empreses que potser han contratat i que poden estar en eixa. Però hi ha altres activitats que si es suspenen, no es poden ajornar perquè no hi ha dates directe. I perquè les empreses en qüestió no poden estar en altra data.
2: Depèn de moltes
0: clar,
2: agendes
0: que són
2: quadrar.
0: Moltes coses que quadrar, per això ho dic perquè la gent ho entenga, que moltes vegades parlem d'activitats o esdeveniments que s'ajornen perquè es poden ajornar, però hi ha altres que suspenen perquè no es poden ajornar.
1: I, per exemple, el municipi de Malferit ja s'ha esmentat per part de l'Ajuntament que tot va continuar igual pel que fa a la programació, però, per exemple, a Bèlgida van haver de realitzar-se canvis en relació a tot el que va haver, perquè a lo millor pot ser que una tendeta no pugui estar,
0: correcte,
1: que algun esdeveniment tinga una altra part d'agenda, així que estarem pendents també, com no, de la programació quan es faci ja oficial en estos tres esdeveniments que anaven a dur-se a terme al llarg d'este cap de setmana. Volem parlar de la rotonda d'accés a l'avinguda d'Anet Gil de Ontinyent. Ja recordaran que el passat dimarts va estar ací el conseller Vicente Martínez Mus per visitar una empresa local i també per fer una reunió amb l'alcalde, amb Jorge Rodríguez, i una de les principals notícies passa en eixa rotonda d'accés a l'avinguda Daniel Gil, el desdoblament de la CB81 i també un poquet com estan les coses pel que fa a la CB60. També s'ha donat alguna pista amb eixa reunió. També a la una de la vesprada va dur-se a terme una roda de premsa a l'Ajuntament d'Ontinyent en relació a la fira d'ocupació Level Up. És una fira en la qual sobretot gent jove, gent no tan jove que estiga buscant feina, no es podrà accedir a diverses empreses i a diverses ofertes en les quals les puga trobar en la millor facilitat possible. És una forma d'ajudar a les persones desocupades, que això és algo sempre d'allò més que interessant. També, si continuem amb l'indústria, és una coseta de la que no vaig a fer spoiler, també parlarem d'això, de lo que va a parlar Esteban al llarg de la venta no en tinyent la Vall d'Albaida, i com no estarem pendents a l'actualitat i a les entrevistes de l'Hoy por Hoy.
0: I al Ser Deportivos, què tenim preparat per avui?
1: Bueno, és dijous, no és sinònim de poliesportiu, però anem a fer poliesportiu, el canvi de graella, que us esmente sempre. Sí. Anem a tindre quatre veus com a protagonistes. Anem a parlar del bàsquet, anem a parlar de l'Eset Ontinyent masculí, que en la segon partit a la tercera FEB, davant l'AD Infante de Múrcia, va aconseguir una victòria a la pròrroga en l'últim segon amb una molt bona canasta del pivot de l'Eset Ontinyent. Va aconseguir guanyar a la pista de Múrcia i en estos moments, amb aquestes dues victòries, està al capdavant de la classificació. Millor dit, compartint lideratge amb quatre equips d'esta tercera FEB d'aquest grup. Anem a parlar amb Carles Bonet, amb el seu entrenador, per preguntar per sensacions i per tot allò que ve al llarg d'este cap de setmana, perquè toca jugar contra el Torrent a casa al Fernando Rubio diumenge a les 7 de la vesprada, si no canvia res. És l'horari confirmat per la Federació Espanyola de Bàsquet. Anem a parlar també del Cabo Ontinyent Esto Logístic, saludarem a Fran Mollà. Anem a parlar del Club Trial Ontinyent, escoltarem el seu director esportiu, a Joan Blasco. Té que parlar-nos del distintiu que han rebut per part de la Federació, distintiu de segell d'or, és a dir, que aquest tipus de distintiu el que fa és donar suport i donar visibilitat a les escoles doncs, més locals, més d'un àmbit més local, per a donar-los suport i també per a mostrar a tota aquesta gent que vol apuntar-se doncs, que hi ha una qualitat molt gran en aquest tipus de clubs. Un club que, per cert, tindrà representació este cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, al Campionat d'Europa Júnior de Melilla.
0: Ah, pues.
1: Celia de Llago i Jaume Gironès estaran participant. Estem pendents de si hi ha stream o no. Al llarg del nostre Ser Deportivos, si no és avui, és demà, us confirmarem si podem seguir amb dos triatletes ontinyentins. I ja per tancar el nostre programa, saludarem a Ivan Esparza, el pilotari ontinyentí, que juga avui a les 6:30 de la vesprada al Trinquer de Castelló de Rugat, l'última jornada de la Copa Caixa Popular Prou de Raspall, l'última jornada de la Lligueta. Si guanyem, queden segons. Si no, tercers.
0: Bueno.
3: Molt bé.
1: Bueno. Ens quedem igual.
0: Està bueno, jo crec que està bé, no?
1: Està bé. Jo crec que...
0: Jo se pot aconseguir. Clar, sí, és que...
1: Ivan, juguem a Castelló de Rugat.
0: Sí, però està ahí sempre, tio, està ahí sempre. Jo crec que...
1: El tio sempre... El tio té un nivell molt gran, el tio sap jugar molt bé, crec que és un xaval que té molt clar les coses en tot moment i sobretot en aquest tipus de proves, quan juguen un duo es fa molt fort i crec que pot donar la campanada un any més.
0: Fantàstic, estarem molt pendents del Ser Deportivos. Gràcies, Tomàs. Esteban Arroyo, ha avançat un poc, bueno, no ha fet spoiler, però...
1: Me porta bé, eh?
0: T'ha posat ahí sí. La catifa roja per a que es posis el que tens preparat per a esta vesprada a la ventana.
4: Doncs, com deia abans Carmen, este matí hem anat a Bocairent perquè a la sala Joan de Joanes d'aquest municipi tenia lloc la cloenda de l'Aliança de Ciutats Industrials, que recordem que està aquesta aliança organitzada per els ajuntaments d'Ontinyent, l'Olleria i Bocairent, junt amb Coeval. Doncs avui ha tingut lloc eixa jornada de cloenda, en la qual han parlat els tres alcaldes, ha parlat també el president de Coeval, Javier Cabedo, i ha tingut lloc una ponència a càrrec de Maria José Bañó, que és professora de dret de la Universitat de València i que recentment ha sigut nomenada catedràtica de dret mercantil. Ella ha parlat, ha exposat com una ciutat industrial no sol un lloc on es pot produir, que moltes vegades...
0: Sí, pensem en això, és el primer que pensem.
4: Pensem en explotar els polígons,
0: sí.
4: Sinó també en que és necessari que siga un lloc per a les persones en el que aquestes persones puguen treballar, viure i quedar-se, que això també ho hem parlat a vegades, d'aquest despoblament, doncs, que hi ha que fixar-se en tot allò. Doncs escoltarem a Maria José, escoltarem als tres alcaldes i a Javier Cabedo a la ventana en un resum del que ha sigut aquesta jornada de clausura.
0: Perfecte. Això és el que hem preparat als diferents programes de Ràdio Ontinyent. I Carmen, tu volies contar alguna cosa de Santa Teresa? De...
3: Sí.
0: Conta'm, per favor.
3: Avui, 15 d'octubre, és el dia de Santa Teresa.
0: Correcte. I...
3: Sí.
0: I l'aniversari del meu germà. Mira, veus?
3: I del meu cosí, també.
0: Ah, sí? Mira, sí. És que me'n recordo perquè va néixer a Santa Teresa. Que li volíem posar Tereso, saps? Com te dic?
3: Ai, pobret.
0: Ho jure.
3: Vinga, doncs mira, a Castelló de Rugat tenen una tradició molt especial que és la festa de les cassoletes, que ret homenatge a Teresa Estruig Lloret. És una mestra que va deixar una gran empremta en el poble per la seva dedicació a l'educació a xiquetes i a dones. Ella no sols ensenyava a les aules del Palau, sinó que també obria les portes de la seva casa els diumenges a les xiquetes i a les dones que treballaven durant la setmana i organitzava teatres i excursions.
0: Que bo.
3: També... i compartia també dolços.
0: Qué bonico.
3: Al final era una manera de compartir i celebrar el sant i el que va fer és que va néixer la tradició de pujar a l'ermita a menjar cassola d'arròs al forn i també compartir dolços. I és una tradició que en el pas dels anys encara s'ha quedat i enguany, si el temps ho permet, el diumenge tornaran a celebrar.
0: Serà el cap de setmana, no?
3: Les cassoletes a l'ermita. Així que és una tant manera de mantindre viu... i aquesta essència, no?, de Teresa, d'una mestra i d'una tradició que s'ha passat de generació en generació.
0: Mira, no coneixia jo aquesta història.
3: Jo tampoc la coneixia,
0: És molt xula. Doncs molt bé, ja tenim història inclosa.
3: Així que felicitats a totes les Tereses.
0: A totes les Tereses, i al meu germà i al teu cosí.
3: Claro.
0: Efectivament. Gràcies, Carmen, gràcies, Esteban, adeu. Gràcies, Tomàs. Adéu.
5: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida.
6: Vuelven las jornadas de puertas abiertas del yacimiento ibérico de Kelin, el 17 y 18 de octubre en Caudete de las Fuentes. Disfruta de la cultura ibérica con las visitas, las actividades y hasta un desfile de moda de la época. Infórmate en las webs del Museo de Prehistoria de Valencia y del Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes. Diputación de Valencia.
7: ¿Cansado de que las marcas prometan el futuro eléctrico, pero solo tengan un modelo? En Kia ya lo tenemos todo listo. La mayor gama eléctrica te espera. El compacto EV2, el versátil EV3, el elegante EV4 y el rompedor EV5. Sin olvidar los premiados EV6 y EV9. Sea cual sea tu día a día, hay un Kia eléctrico para ti. Este mes ven a descubrir toda la familia EV a Kia Ulsan Motor. Concesionario oficial en Gandía, Xàtiva y Ontinyent. Tienes tu primer eléctrico desde 19.900 euros.
8: Kia, movement that inspires.
9: Jefe, ¿un nomikai?
10: ¿Un nomike?
9: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
10: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganés Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular crema Ed Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganés Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando, ¿Nomikai? Y acaba diciendo, ¡otro crema Ed! Restaurante Ganés Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
11: Hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: Vivim en una societat que ens diu constantment que hem d'acceptar-nos tal com són, però que no deixa de recordar-nos com haurien de ser. I això, que ja és una contradicció considerable, es converteix en un problema quan el nostre cos acaba condicionant la manera com ens veiem, com ens relacionem i fins i tot com ens tracten els altres. La setena escola feminista d'Ontinyent s'atreveix enguany amb una qüestió que continua generant molts prejudicis: la grassofòbia. A partir de demà i fins al 6 de novembre, la Casa del Delme acollirà diferents activitats per a parlar de la pressió estètica, els ideals de bellesa i la diversitat corporal. I per a entendre per què és necessari obrir esta conversa, saludem a Paula Soler, que és regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Ontinyent. Paula, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Miguel.
0: Benvinguda al programa una vegada més, Paula. Enguany heu decidit, com he dit jo fa uns minuts, posar la grassofòbia al centre de l'escola feminista. Què vos ha portat a triar precisament esta qüestió?
1: Pues a veure, ens ha portat a triar esta qüestió pues el treball que es fa durant l'any des de la regidoria d'Igualtat. Com bé saps, Miguel, nosaltres treballem durant tot l'any a través de les coordinadores d'Igualtat, en els instituts i les escoles d'ací d'Ontinyent, en la gent més jove, i veiem que era un tema molt recurrent en el que pues bueno, també jo crec que ve causat pues per el moment en el que vivim, en el que les xarxes socials tenen un pes molt important en la vida de les persones joves i de les no tan joves, val? Perquè sí, crec que tots estem molt pendents de les xarxes. I vam fer un taller, bueno, vam fer una exposició i un taller en la Casa de Cultura en la programació de l'Uider Mas, del Dia de la Dona, sobre això, i vam veure que tenia molt bona acollida. Mm-hmm. I estàvem aleshores preparant la setena edició de l'Escola Feminista i vam creure que era oportú que fora la temàtica sobre la que treballar de manera més detinguda amb grans professionals que van a vindre a Ontinyent i molt formades en este tema.
0: Clar, perquè estem parlant de grassofòbia. Jo tinc la sensació, Paula, no estàs d'acord amb mi, que molta gent encara associa esta paraula simplement amb insults o amb burles sobre el pes, però jo crec que darrere hi ha una altra cosa, que hi ha realment darrere d'aquest concepte. No sé si fins a quin punt és una discriminació que tenim normalitzada.
1: És una discriminació que tenim normalitzada perquè és l'actitud de la persona que estigmatitza o menysprea, per dir-ho d'alguna manera, a les persones pues, que no tenen el cos normatiu sobre els cànons de bellesa o els paràmetres estètics que entenem com a les mesures perfectes, ¿vale? Per dir-ho, per a que m'entenguis,
0: Miguel. Sí, està clar, està clar.
1: I és aquesta actitud de que pareix que no estiga discriminant, però sí, no? Per tindre pues, és que no és sols la persona grossa, com entenem, sinó també pues, la persona, una persona sana, que a lo millor pues, té... Jo moltes vegades, t'ho puc dir sincerament, m'he sentit en algun complexe per tindre a lo millor el pit més gran o tindre... I és que és totalment acceptable el cos de cada persona i no n'hi ha que estigmatitzar a la persona per no tindre el cànon de bellesa que ens han inculcat des de fa tantíssims anys a través de la televisió, del cinema, de les xarxes socials, com a que és el cos perfecte i sobretot els problemes que pot portar les persones que vulguin arribar a aquest cos perfecte que no existeix i els problemes de salut associats a això.
0: Clar, perquè és que sense adonar-nos, jo crec que és un problema que estem transmetent moltes vegades, ja dic, sense adonar-nos, des de les famílies, des de l'escola, des de, no sé, saps? És com el nostre entorn, és una cosa que està tan en el dia a dia que afortunadament tenim aquestes coses i estos projectes que estan eixint ara mateix a Ontinyent per a paliar un poc, perquè no sé si tal i com estem vivint ara mateix en les xarxes socials, com tu deies abans, i tot això es pot erradicar d'alguna manera, però estos projectes serveixen per a paliar, no?
1: Així és. Mira, l'altre dia escoltava a una periodista, una companya teua, sí. a Enar Álvarez, imagina que sabràs qui és, que li donaven un premi i deia algo que per a mi va ser molt important, que ensenyarem a les xiquetes a pensar. Que era molt important ensenyar a les xiquetes a pensar, perquè el que no podia passar és que quan una xiqueta complia 18 anys, a més de demanar el carnet de conduir, de premi per unes bones notes, demanarà una operació de pit, un punxar-se, que ara està tan de moda punxar-se, no podia ser això, tenim que ensenyar-les a pensar i utilitzar que sapien que dins del cap hi ha un cervell i que el cervell hi ha que utilitzar-lo per a pensar i tenir un pensament constructiu, un pensament crític i un pensament que vagi molt més enllà dels cànons de bellesa.
0: Totalment d'acord amb Enar. Hi ha una de les sessions que abordarà els trastorns de la conducta alimentària. És així, Paula?
1: Així és.
0: Clar, és que jo sempre tinc un dubte en aquestes qüestions, perquè com es pot parlar de salut i d'alimentació sense acabar, a veure si m'entens, reforçant un poc aquesta obsessió pel pes que precisament volem qüestionar.
1: Així és, pues, per això vindrà una psicòloga, bueno, i aquesta xerrada serà la de la setmana que ve, que serà Laura Alberola Osorio, que és una psicòloga sanitària que té un màster i està especialitzada en trastorns de conducta alimentària, que la xerrada serà ens han enganyat, i si aprimar-se no és el que volem, és que no crec que l'objectiu que volem transmetre és que hi ha que tindre una vida sana, una vida saludable, però això no implica sacrificis, restriccions, cosificar a la dona, no, és que tot és compatible, és que tu pots voler tindre una vida sana, pots voler menjar saludable, però també pot agradar-te menjar-te un entrepà de xocolate.
0: Clar.
1: En un cumpleaños.
0: Clar.
1: I no passa res.
0: Efectivament.
1: I no passa res, saps?
0: Ja has dit, ja hem parlat d'esta sessió, que serà la setmana que ve. Anem per parts. Començarà demà, com hem dit al principi. Conta'ns quina és la programació de Xina.
1: Sí, mira, comencem demà. Demà a les 7 de la vesprada, bueno, totes les sessions es faran a la Casa del Delme, i demà tindrem una xerrada a càrrec de Sandra Gonfaus, que és una comunicadora especialitzada en gènere, que farà una xerrada sobre la grassofòbia com a sistema d'opressió, on s'analitzarà com es representen les persones grosses en el cinema, les sèries i la publicitat dels mitjans de comunicació. I quins papers els permet ocupar a aquestes persones grasses, sobretot amb una mirada feminista i interseccional. Parlarem de la pressió estètica i de com la cultura ens ensenya a valorar uns cosos més que altres. I això serà la xerrada de demà.
0: Val, perfecte. Què més tenim?
1: Després tenim, com estàvem parlant, la xerrada del 23 d'octubre a càrrec de la psicòloga sanitària Laura Alberola. Amb la pregunta ens han enganyat i si aprimar-se no és el que vols, on Laura ens convidarà a reflexionar sobre la pressió estètica que patim les dones i la relació amb els trastorns de la conducta alimentària. Després continuarem el 31 d'octubre amb Nadie hablará de nosotras, que és un projecte anti grassofòbia i feminista de comunicació i transformació social, on el que es farà és manifestar quins prejuïcis i discriminacions i violències comporta la grassofòbia, i es reflexionarà sobre d'on ve i què podem fer per a construir una societat més respectuosa amb tots els cossos que existeixen. I acabarem el 6 de novembre amb un taller dinàmic a càrrec de Laia Beneito, que és la imatge de l'escola feminista, que és una...
0: Sí. T'anava a preguntar per ella, sí.
1: Sí, Laia Beneito és d'Ontinyent, és graduada en Belles Arts, va ser la persona que ens va fer l'exposició que t'he comentat al principi en el 8 de març. És una jove dona ontinyentina que s'ha brindat per a ser la imatge de l'escola feminista, que des d'ací m'agradaria donar-li les gràcies per la seva predisposició i per la seva sensibilitat en tota aquesta temàtica. I ella tancarà l'escola feminista fent un taller sobre cadàvers exquisits cosos únics que estic segura que no ens deixarà indiferents.
0: Quina barbaritat, que bé. Doncs té molt bona pinta. Les activitats són gratuïtes, no? Però recomaneu l'inscripció prèvia. Com
1: sí,
0: pot
1: recomanem...
0: apuntar-se?
1: Recomanem la inscripció prèvia. Es pot inscriure a través del QR que hi ha en els cartells que hi ha de l'Escola Feminista, a través de l'Instagram de la Regidoria d'Igualtat. Sí. Però això no significa que si algú no està inscrit i vol vindre, no pot vindre. O sea, està obert. El que volem és tindre l'aforament un poc controlat.
0: Val.
1: Perquè són xerrades molt específiques, són activitats molt específiques i volem saber de quin públic contem per a que no se mos desborde un poquetet.
0: Clar, evidentment. Jo només queda que animar a la gent a acostar-se a esta escola feminista. Recordem, 16 d'octubre, 23 d'octubre, 31 d'octubre i 6 de novembre. Es faran totes al Delme, veritat?
1: Així és, totes a la Casa del Delme. La única que serà és més llarga és el 31 d'octubre, que per això ho fem dissabte, sí. Que serà de matí, serà de 9 a 1 i mitja, i la resta són els divendres de vesprada a les 7.
0: Doncs ahí queda la informació que volíem que escoltàreu per a que tinguereu clar, i si teniu o heu patit o coneixeu algú o no voleu patir de tot això que acabem de parlar amb Paula Soler, ja sabeu on teniu que acudir. Paula Soler, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres una vegada més. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres, Miguel, com sempre un plaer.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.

d'aquesta manera arribem a l'una del migdia. Ja sabeu que a aquesta hora arriba l'informació nacional i internacional. I després tornarem en segona hora de l'Hoy por Hoy on Tinyent Baida Albaida. Este dijous 15 d'octubre de 2026. Així a Ràdio Ontinyent.

0: Iniciem segona hora de programa en este Hoy por Hoy on Tinyent Vall d'Albaida del dijous 15 d'octubre de 2026. I avui, 15 d'octubre, és el Dia Internacional de les Dones Rurals. Una data que ens recorda una realitat que durant massa temps s'ha passat desapercebuda. Moltes dones han sostingut l'economia dels nostres pobles sense que el seu treball hagi tingut sempre el reconeixement que mereixia. I encara avui, quan parlem d'emprendre, dirigir una empresa o obrir-se camí professionalment, convé preguntar-se si les oportunitats són realment les mateixes per a tots. I precisament avui, a les 7:30 de la vesprada, el Palau d'Otos acollirà la presentació... No, avui no, demà. El Palau d'Otos acollirà la presentació de les Lideresses Rurals 2026, un projecte impulsat des de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, que enguany posa el focus en les dones, l'economia, l'empresa i l'emprenedoria. Una exposició i una taula redona que ens permetran acostar-nos a experiències de dones de la comarca que han desenvolupat la seva trajectòria en àmbits molt diferents. Volem parlar de tot això. I ho farem en els pròxims minuts amb Paula García, que és agent d'igualtat de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida. Paula, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: A veure, és avui o demà? Que jo tinc un jaleo així de dates.
1: És avui. Esta vesprà.
0: Ho havia dit jo
1: bé. A les 7:30.
0: Clar, dona. Al Palau d'Otos, correcte?
1: Sí.
0: Val, molt bé.
1: Així és.
0: Paula, he dit al principi que és el Dia Internacional de les Dones Rurals, avui. Clar, quan mirem la realitat de la nostra comarca, què ens està dient esta data sobre la situació actual de les dones als nostres pobles?
1: Bé, sabem que en general els estudis diuen que totes les problemàtiques que patim o vivim les dones al món rural, podríem dir que les estadístiques a nivell nacional sempre s'agreugen, no?, als territoris rurals. Per tant, tenim major bretxa salarial, un major pes, no?, en la responsabilitat o dedicació que tenim cap a les cures, major parcialitat i temporalitat en les contractacions i en les jornades laborals, poca presència als càrrecs de direcció, i això en el món rural encara augmenta més perquè és un món bastant masculinitzat.
0: Sí.
1: Val? Si pensem en el sector agrícola de la comarca, veiem com sí que hi ha dones en les explotacions, però podríem dir que la capacitat d'aquestes explotacions i un poquet els crèdits que elles poden tindre per a mantindre i sostindre els seus projectes sempre són menors que en els homes.
0: Clar, ho deia jo al principi, no?, que durant generacions moltes dones han treballat i treballen en negocis familiars, al camp o en xicotetes empreses, sense aparèixer, no?, com a responsables d'aixa activitat. I per el que t'estic escoltant, continuem arrossegant aixa falta de reconeixement, no?
1: Sí, els recents estudis, per exemple, els últims estudis a nivell de la Unió Europea, sí, sí, diuen que fins a l'any 2053,
0: ostres,
1: no aconseguirem, si seguim les tendències actuals, no aconseguirem el que s'anomena paritat total corporativa, és a dir, la paritat per a que en les empreses, les estructures de les empreses, hi hagi una igualtat de condicions laborals entre homes i dones. I moltes vegades, i això ho veurem esta vesprada, mitjançant els testimonis de les dones que hem seleccionat en l'edició d'enguany, moltes vegades passa per la manca de corresponsabilitat i perquè elles hagin d'assumir, no en solitari, perquè les tendències ja van canviant, però sí tenir major pes en les cures de persones dependents, de menors i també de majors,
0: yeah,
1: a l'àmbit familiar.
0: Anem en eixes lideresses rurals que arriba en una nova edició. Enguany heu decidit dedicar-la a l'economia, l'empresa i l'emprenedoria. Què vos ha portat a triar este àmbit? Recordem que l'any passat va ser la salut, si no m'equivoque, i enguany este que acaba de dir. Què vos ha portat a triar este àmbit?
1: Bé, ja anem per la sisena edició, no?, d'un projecte que el que pretén és donar referents, donar visibilitat a dones que, com tu has dit, encara que siguin invisibles, estem com rascant, no?, per a que siguin visibles i puga veure's per part de tota la ciutadania de la Vall d'Albaida quines aportacions o quins projectes es troben liderats per dones. Ho hem fet a diferents àmbits, a l'àmbit de l'esport, al de la salut, com bé has dit, i enguany ens quedava un àmbit per destacar que pensem que és molt ric, és molt gran, no?, i que d'alguna forma també ens agrada recordar un poquet quin és el sentit primordial, no?, si agarrem l'etimologia.

0: perquè ja sabem que l'economia és un camp molt gran,
1: sí,
0: i tindrem dones emprenedores, pues, per exemple, que tenen projectes dintre de l'àmbit de l'agricultura, altres dintre de l'àmbit de la promoció turística, altres en el sector industrial. També hi ha una dona que destaca per portar la gerència d'una pirotècnia. Vull dir, tenim referents diverses, també sí, des de l'àmbit de la cooperativa. Tenim referències diverses en les que les futures generacions poden veure reflectides, perquè això és molt important. Si tu no veus que un camí està obert per a tu, possiblement mai el transites, mai el camines. I veure altres dones com estan movent-se en diferents àmbits ajuda a trencar ports, a d'alguna manera empoderar-te per a poder transitar aquests camins i obrir-ne de nous.
1: Uh-huh. Clar, és que estava mirant i estava escoltant i és de veres que teniu un fum de sectors. Està, com has dit tu, tot el que has dit, està el comerç, l'artesania, el tèxtil, l'agricultura, la indústria. És una barbaritat. Jo no sé quines realitats podem posar en comú tots aquests sectors en esta nova edició.
0: Pues bueno, totes elles presenten moltes dificultats semblants,
1: sí,
0: però també una aposta clara per un territori que de vegades no ocupa el centre de les notícies, no ocupa els focus, podríem dir, econòmics a nivell macro, però sí que són, com hem dit abans, les sostenidores del dia a dia, no? De les nostres comunitats, de les comunitats on vivim. I això és important, per això el visibilitzar-les.
1: Clar, hi ha una qüestió que has dit que també crec que és molt, molt important, em sembla especialment important a mi, que aquestes dones que han aconseguit posar en marxa els seus projectes, siguen el sector que siga, que també poden convertir-se en referents per a les generacions més joves. Jo no sé què suposa o què pot suposar per a una xiqueta, un adolescent, trobar aquests exemples al seu propi poble.
0: Jo trobo que és important per el que hem dit, no? Perquè si tu no veus com altres, no? Malgrat les dificultats han anat obrint camins, possiblement no t'atrevisques a transitar-los. I això per una banda. I després encara la nostra societat té molt present els biaixos de gènere. I això es veu no solament en com es desenvolupem professionalment les persones, sinó també en la tria d'estudis que fem. Uh-huh. Encara continuen veient-se moltes bretxes, no? Per exemple, la presència de dones a la ciència, a la tecnologia, continua sent en alguns sectors bastant reduïda, i presenta moltes dificultats. Per exemple, també hem parlat del món agrari, no? La titularitat de les terres encara moltes vegades no està a nom de les dones. Les explotacions, si estan a nom de les dones, són bastant, podríem dir, modestes, no tenen grans pretensions, no són grans explotacions. I si mirem això a nivell, per exemple, empresarial, també els estudis demostren que quan una dona arriba un equip humà, arriba a liderar, a dirigir o a coordinar un equip humà, moltes vegades dintre de les empreses també es produeixen canvis, perquè moltes vegades per necessitat som les més interessades en impulsar mesures d'igualtat, com per exemple els plans d'igualtat o mesures de flexibilitat laboral que ens permeten conciliar les diferents esferes de la vida, etcètera, etcètera.
1: Clar, estem parlant de la taula redona, que serà esta vesprada, però està l'exposició. Les dones que protagonitzen la taula redona seran les protagonistes de l'exposició, Paula?
0: Sí, però com enguany vam tindre tanta proposta i hem hagut d'ampliar un poquet els panells de l'exposició. Enguany tenim 15 dones.
1: Ah, pues.
0: Per tant, no les podíem juntar. Fins ara havíem fet només una taula redona, però enguany en tindrem dos. La primera és esta vesprà, a Otos, i després la propera serà el 12 de novembre. a Bèlgida, que farem una segona taula redona.
1: Uh-huh. Com funciona, vull dir, heu triat des d'Igualtat vosaltres a les persones, a les dones, heu demanat ajuda, heu preguntat a diferents associacions, ajuntaments, com funciona?

0: Ara, el triar a la gent que sigui protagonista de l'exposició.
1: Pues el treball ha estat un poquet compartit, 50-50. Perquè per una banda sempre encetem el projecte amb un procés participatiu on mitjançant les xarxes socials de la Unitat d'Igualtat llancem, no?, quins perfils volem d'alguna forma visibilitzar i la ciutadania ens aporta, no? Ens va aportar referents i també ens aporta el per què vol visibilitzar-les, no? I doncs, ens diuen, mira, a Alfarrasí hi ha una dona que porta aquest negoci, o a Benigànim hi ha una altra dona que té un projecte de, del que siga, no? Uh-huh. I nosaltres, en eixa selecció de candidatures, el que veiem també és quantes vegades han estat repetides, és a dir, quant de recolzament tenen eixes candidatures.
0: Uh-huh.
1: I després el que es fa també és com una selecció per a que, com que som tants pobles en la comarca de la Vall d'Albaida, com que hi ha ja pues, bastant equilibri territorial, encara que ja veurem com hi ha diferents lideresses a voltes concentrades en pobles.
0: Clar, eh? Clar,
1: però s'intenta que un poquet s'obri a la participació de totes les entitats, com tu has dit, uh-huh. Col·lectius i persones que a títol personal mos han donat les seues propostes.
0: Uh-huh. I és una exposició que és, torna a ser itinerant, veritat, que passarà per diferents pobles de la nostra comarca.
1: Sí, una vegada fem la presentació, ja s'informa, el pas següent serà informat a tots els ajuntaments, a tots els col·lectius, també posar la informació a la pàgina web on puguem fer la sol·licitud de l'exposició i ja comença aquesta itinerància, no? Un poquet la promoció del que és el contingut expositiu.
0: Clar, clar. Però el més immediat és avui, la cita al Palau d'Otos, esta vesprada, a les 7:30. És una activitat oberta, no? Sense inscripció. Pot anar qualsevol persona que vulga.
1: Així és.
0: Val, perfecte. Este és el començament. Sabreu moltes més coses d'esta exposició itinerant de lideresses rurals ací a la ràdio, perquè volem conèixer la realitat de cada persona, de cada dona que apareix en esta exposició itinerant. Paula, enhorabona per esta nova edició, perquè heu tingut que augmentar l'exposició, perquè hi havia moltes propostes, i això vol dir que alguna cosa s'està fent bé, i això sempre és una molt bona notícia. Continuarem xerrant, Paula, una abraçada molt forta.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu, adéu.

0: Estem en la recta final ja d'este Hoy por hoy on tenim Baila al Baila del dijous 15 d'octubre 2026. I si és dijous i és recta final, hem d'anar a la paraula viva en Manolo Requena. Manolo, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Miguel. Bé, assistem.
0: Bé. Un dia més. Benvingut de nou, que tenim moltes ganes de veure què és el que has preparat per a esta setmana, que jo, mirant aixina per damunt el guió, dic, ui, quantes coses tenim avui. Que bé. Aixina, que anem allà. Què contes, avui? Què tens?
1: Molt bé, com sempre, per començar, una agenda repleta, la veritat, que ve... Sí. D'actes i d'esdeveniments importants. Començant per avui mateix, esta vesprada, a partir de les 7:30, al Teatre Xegaray, organitzat per l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, per l'IEVA, tenim la presentació d'un llibre que jo he tingut ja l'oportunitat de veure, perquè el vaig reservar en un micromecenatge d'estos que han fet els autors, sí. I ja el tinc, sí. I és una autèntica preciositat, i del qual parlarem la setmana que ve. És la presentació del llibre Camins per la Valleta,
0: sí, senyor.
1: Del fotògraf Xavier Moyà i del poeta David Mira, que la presentació anirà acompanyada d'un concert i d'un audiovisual. I us puc dir que és una autèntica preciositat de llibre. Les fotografies i els textos que acompanyen, no sé ben bé què a què, perquè ja el comentarem la setmana que ve.
0: Sí,
1: la
0: sí.
1: Literatura, el comentarem.
0: Jo vaig parlar en Xavi Moyà fa unes setmanes i vaig ir a colació, sí. Vaig ir a colació este llibre sí. I té molt bona pinta. Jo no he vist el llibre, encara no he vist el llibre.
1: És una preciositat.
0: Però tenia molt bona pinta i té molt bona pinta el projecte que han fet els dos. Aixina que...
1: Sí, és una visió de l'art completa, vull dir.
0: Sí, senyor.
1: Imatge i paraula, i això li dona un valor extra. A més d'una enquadernació en un grau de detall.
0: Molt cuidada.
1: I de cura, efectivament.
0: Que guai. Doncs això serà esta vesprà. Què més?
1: Sí, demà ja tenim per la Regidoria de Cultura, també al Teatre Xegaray, i en una possibilitat per als escolars, imagina que aniran alguns centres educatius demà a les 10:30, el divendres, i per al públic en general de vesprada, es farà un altre passe de l'obra, Rogles de cançons i misèria. D'una proposta de Cactus Teatre que combina música, teatre, cançons tradicionals i que sobretot són un homenatge a les dones de la postguerra. A través de 5 rogles, i així entrem directament a parlar de paraules, i mireu, parlen de el safareig, la costura, la cuina, els parts i el rosari.
0: Wow.
1: Això era la vida de moltes dones. O ahir es centrava la vida de moltes dones en la postguerra, per desgràcia. L'àrea de memòria democràtica de la Diputació de València ha patrocinat aquest espectacle, que serà molt, molt recomanable. Ja dic que en un passe de matí i en un de vesprada. El matí és per als centres escolars.
0: Molt interessant que siga per als centres escolars també, perquè jo crec que...
1: Sí,
0: que
1: la memòria democràtica...
0: Clar, és que fa molta falta. Clar, fa molta falta.
1: Una assignatura obligatòria.
0: Tal qual, ser, estem d'acord.
1: En els moments que estem vivint. I també el divendres de vesprada, a partir de les 4:30, en l'aula magna del campus universitari d'Ontinyent, comença un dels actes precongressuals del 6è Congrés d'Estudis de la Vall d'Albaida, que serà les ponències i comunicacions sobre la llengua literària a la Vall d'Albaida, i que es completarà el dissabte de matí a la Casa del Delme, a partir de les 9:30, amb una taula redona, ponències i comunicacions també sobre la llengua literària a la Vall d'Albaida. Interessant assistir, perquè cada cert temps es convoca aquest congrés, ja és la 6ª ocasió, i sempre hi ha la reunió al voltant d'estudiar la nostra comarca, de saber qui som, i això és sempre molt, molt important.
0: I tant.
1: I el diumenge... tenim el problema de l'aigua, no sé com quedaran.
0: Ja veurem, ja veurem.
1: Perquè la cosa pinta malament,
0: sí.
1: Però de moment, de matí, a partir de les 2:30, al Centre Cultural, estem imaginant que sí que es farà, és el concert de tardor del nou Orfeó, amb el títol València és música.
0: Que bé.
1: Repertori popular, nacional i valencià, a càrrec del nou Orfeó d'Ontinyent. I de vesprada, este és el que pot patir canvis,
0: sí.
1: És el concert itinerant València és música a les places de la vila, pel grup de percussió i dolçaines La Colla d'Ontinyent, que al mateix temps que estem gaudint de la música, recorrem el nostre barri històric i més emblemàtic. Uh-huh. A partir de les 6 de la vesprada, passejar amb música per la plaça de Sant Roc, per la plaça de la Vila, per la plaça de Sant Pere, sempre les places emblemàtiques del nostre centre històric, que sempre és tan bonic passejar i recórrer.
0: Sí, senyor. Estarem molt pendents, ho recorde ara que estem parlant d'això, ho estem recordant durant tot el programa i en les pròximes hores també ho farem. Estarem molt pendents de l'horatge, com diu Manolo, perquè hi ha activitats com esta, com este concert itinerant, que serà a partir de les 6 de la vesprada el diumenge, a veure si se tenen que ajornar o suspendre o quina cosa, perquè estem pendents encara de quina serà realment la previsió, perquè sabeu que últimament canvien en qüestió d'hores, perquè a principi de setmana, el dissabte, anava a caure la Mundial i ara estem ja en un 40%. Així que estarem molt pendents de...
1: La Mundial que no torna a caure. Que ja,
0: sí,
1: ja
0: per favor, caure, per favor, que ja va a caure i que no torne. I que no torne. Però que estarem, esteu molt pendents als canals oficials i, per supost, a Ràdio Ontinyent, que contarem l'última hora que tinguem. Però continuem. Què més coses tenim, Manolo?
1: Bé, seguixen les visites guiades al campanar. Jo vull recordar-les que serà el tercer diumenge, el 18, del que a partir de les 10 i mitja al matí, en la placeta de la Porta del Bon Pastor, es pot visitar el campanar gràcies a la colla de campaners d'Ontinyent.
0: Que bé, que bé.
1: Tot el mes d'octubre està obert cada diumenge de matí la visita al campanar.
0: Fantàstic.
1: I passem a les paraules. Ah, passem a parlar d'algunes paraules. I així, esta setmana em va tornar al cap. Sí. Una de les iaies de casa, sí. Quan ella utilitzava l'expressió fer un preguntat.
0: Fer
1: què
0: un
1: vol
0: preguntat?
1: Dir exactament? Fer una pregunta. Ella no deia puc preguntar-te o puc fer-te una pregunta, no deia vull fer un preguntat.
0: Que bo.
1: I és absolutament normatiu i correcte.
0: Ah,
1: per
0: sí?
1: Tant, fer una pregunta. Sí, fer un preguntat, una expressió molt nostra per a referir-se a tindre a preguntar.
0: Sí, sí, una pregunta.
1: A qualsevol qüestió.
0: Sí, mira.
1: Sí. Després, tenia tres expressions de les que comencen per la preposició en, que és molt, molt expressiva en valencià, i allò de en conill, en redó i estar en quadro, no?
0: Sí.
1: En conill, evidentment, completament nu, no? Va així en conill, de l'aigua, en redó, este de, categòricament, sí. No? En el sentit, li va dir que no enredó.
0: No enredó, val.
1: Molt interessant. Mm. I ve quedar-se en un número reduït l'estar en quadro.
0: Vale.
1: Al final es van quedar en quadro.
0: En quadro, sí.
1: És molt interessant.
0: L'enquadro sí, en conill també, però enredó no l'havia jo... No la tinc jo utilitzat.
1: Sí. És una expressió. Sí, li va dir que no, enredó.
0: Molt bé.
1: Una manera categòrica, no?, d'expressar la negació en este sentit. I després hi ha una molt bonica,
0: sí.
1: Que és demanar la lluna, i jo també l'he escoltat així, com demanar la lluna en un cove. És molt bonica esta frase feta, perquè vol dir demanar una cosa impossible o molt difícil. Demanar la lluna pot ser ja difícil, sí. Però demanar la lluna en un cove sí que vol dir impossible. Quan li contestes a algú, això és com demanar la lluna en un cove. Estàs dient-li això, que probablement no... Però té un sentit poètic i metafòric,
0: sí.
1: Molt,
0: molt bonic. Molt bonic, sí. Què més?
1: I si vols passem ja, refranys.
0: Per favor, per
1: que
0: favor.
1: Pràcticament hi hauria un per a cada dia. Tu saps que jo recupero estos del calendari,
0: sí.
1: De que vam fer l'expo de Sant Antoni, que ja vaig comentar en el primer programa,
0: sí.
1: I d'altres, i així tinc alguns. I he triat conceptes per associar-los a un refrany.
0: Vinga.
1: I bé, estem a la tardor, i un refrany diu a l'octubre del foc, ni massa lluny ni massa prou. Allò de gaudir de la tranquil·litat de casa, però ja amb la previsió del que pot ser el canvi de l'horatge.
0: L'horatge, sí senyor.
1: Per a parlar del treball i de la constància, una molt coneguda, qui no treballa no menja.
0: Totalment, efectivament.
1: La saviesa popular es parla de l'esforç i es convida a construir una societat solidària, on ningú es queda sense menjar. Això es relaciona amb les efemèrides que ara després comentarem.
0: Val.
1: Per a la previsió, hi ha un refrany que diu a l'octubre, qui no té capa, tremola. Aleshores, estaria-ho tot.
0: Sí, i este cap de setmana jo crec que s'anem a assabentar d'això. Sí.
1: Efectivament. Hem de tindre ja les jaquetes preparades.
0: Sí, sí, senyor, sí, senyor.
1: Per a parlar de la solidaritat, i també ho relacionarem en una de les efemèries que comentarem ara després, avui per tu, demà per mi, molt bonica.
0: Sí, senyor.
1: Molt bonica aquesta d'acompanyar, d'escoltar, de donar suport a les persones que tenim a prop i qualsevol que pensem que ho necessita. Per als fruits de la tardor, per l'octubre, castanyes i nous, que mones. Vindrà ja prompte la fira i les castanyes i les nous, sobretot. I després, quan vinguen els dolços de Nadal, ja, la coqueta de nou, que és el meu dolç preferit.
0: Ah, sí?
1: Ja, ja la comentaré.
0: Hi ha ganes, ja, de que arribi ja l'horatge i el temps, un poc de fresquet, per a menjar castanyes quan toca. Sí.
1: Llevar-nos la mànega curta.
0: Per favor.
1: No saps què fer de matí quan és.
0: Que ja estaria, sí, sí, per favor.
1: I per últim, el concepte de la perseverança, en un refrany que diu a poc s'arriba lluny. No cal córrer. De vegades, el secret està en avançar cada dia, pas a pas, i sense perdre la il·lusió. Això és molt important.
0: Sí, senyor. Totalment d'acord. Una sandinga, una seguidilla, una malagueña, una granadina... Refranys que cada setmana porta en esta paraula viva Manolo Requena. I diguéssim, algo de les efemèrides que tenien relació... Conta'm
1: un poc, a veure. Sí, tenien. La veritat que sí, que he triat així tres efemèrides, jo crec que importants, no? La primera és demà mateix, el 16 d'octubre, el Dia Mundial de l'Alimentació, una commemoració impulsada des de l'any 1979 per la FAO, l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, i que sobretot vol conscienciar la societat sobre la fam, la malnutrició, les desigualtats en l'accés als aliments i la necessitat de construir sistemes alimentaris més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. En l'àmbit local, en l'àmbit més nostre, pot ser una commemoració també i una oportunitat per posar en valor la gastronomia tradicional de la comarca, els productes de proximitat, els aliments de temporada, com comentàvem fa un moment en el refrany, i així mateix reconèixer la tasca de les persones que treballen al camp, sobretot els agricultors, els productors, i que són importantíssims. Per això parlem d'un referent relacionat amb aquesta data, podria ser qui sembra i treballa, cull i menja, també, per a esta efemèride. Una altra efemèride mundial, esta setmana són més genèriques, perquè ja la setmana passada parlàvem de la nostra, del 9 d'octubre. El dia 17 és el Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa. Poca cosa. També de l'any 92 i també de les Nacions Unides, la necessitat de garantir una vida digna per a totes les persones i visibilitzar les desigualtats socials, econòmiques, però sobretot les dificultats que encara una part enorme, grandíssima, dels habitants del món tenen a l'alimentació, a l'habitatge, a l'educació, a la sanitat, a l'ocupació, a convertir-los en persones vulnerables. I en aquest concepte genèric de la pobresa, no, que parlem, la importància de promoure la justícia social, que és el que hauríem d'estar fent, i la solidaritat i la igualtat, conceptes fonamentals i que haurien de ser els que ens fan millors persones, com
0: tu
1: recomanes al final de cada programa.
0: I tant.
1: Sigueu bones persones.
0: Tant de bo, tant de bo.
1: I per últim tindrem el DNEU, una jornada que així es celebra gràcies a l'associació Anima, que és el Dia Mundial contra el Càncer, i que té ja les activitats pròpies, de les quals ja parlarem la setmana que ve, per a conscienciar la societat, no?, sobre aquesta malaltia i donar suport a les persones afectades i a les seves famílies.
0: Nosaltres tractarem el tema, el dilluns tractarem el tema, el programa, parlarem amb una oncòloga del Departament de Salut de Xàtiva-Ontinyent, parlarem amb una persona malalta de càncer. Tractarem el tema així al programa, perquè crec que necessita encara molta visibilitat, molta investigació i moltes coses, i per això estem nosaltres. Així que sí.
1: I donar-li la importància que té en situacions d'aquestes a l'acompanyament, a escoltar, a donar suport a les persones que travessen o que travessem, en qualsevol moment podem ser nosaltres, moments tan difícils, i a les famílies. L'entorn és molt important, que també ho passa molt malament quan apareix aquesta malaltia. Sí. I una última efemèride, i no l'he posat en el programa, però també és que estem en l'Aplec 2026. Home. De Gegants i Cabets.
0: Sí,
1: i que este, clar, que este diumenge tenia la primera eixida al carrer, no? El cinquè Aplec de Gegants i Cabets on tinguin temps. El diumenge de matí, a partir de les 10:30, ens havien convocat, i així les escoles i qualsevol associació que té gegants, que té cabets, estava convidada a poder-los mostrar i fer una cercavila per tot el carrer Major. Serà a partir de les 10:30. Uh-huh. i estem pendents de l'horatge, però seria... Ja parlarem la setmana que ve, perquè el cap de setmana que ve inclourem en l'agenda.
0: Perfecte.
1: De la setmana que ve.
0: Clar que sí.
1: Dos actes de dissabte i de diumenge, el nou... el tercer aplec del bestiari, que és molt curiós, uh-huh. I el nou aplec de gegants i cabets ja... generals.
0: Perfecte, i així no ho expliquem millor. Pues si són les efemèrides o no, tenim molta cosa.
1: Sí.
0: Tenim molta cosa.
1: Molta cosa, per a celebrar i per a recordar. I anem a la literatura.
0: Vinga.
1: I esta setmana, em va vindre al cap, precisament demà, farà 10 anys que vam tindre la sort d'ací a l'escola, a l'EPA Sant Carles, d'obrir el curs amb una conferència d'una dona entranyable. I la veritat que conèixer-la, o tindre la sort de conèixer-la de prop, va ser una oportunitat increïble per a mi personalment, que la vaig presentar aquell dia en l'inici de curs de l'EPA de l'any del curs 2016-2017, que és Isabel Clara Simó. Volia parlar d'aquesta escriptora alcoiana a través de la seva novel·la Júlia, publicada l'any 83, i l'obra es trasllada a l'Alcoi del segle XIX i es presenta a una jove obrera que lluita per transformar la seva vida i superar les barreres socials del seu temps. Uh-huh. Isabel Clara Simó es convida molt a reflexionar sobre les desigualtats, el treball, la capacitat i les aspiracions personals i sobretot de les dones. I vos llegiré un fragmentet,
0: per favor,
1: ara després, del començament de la novel·la, perquè també en un vocabulari preciós, molt a prop, està parlant del coi, però podria parlar perfectament de l'ontinyent industrial d'aquell moment. És veritat que la revolució industrial s'avança un poc més al coi que a l'ontinyent, que és de començament del segle XX, Mm-hmm. Però podríem trobar en una xica jove que fa el mateix que fa Júlia en aquest començament de la novel·la, que ara, posar un poc de música tu, comença i vos dic, per animar-vos a llegir. Té una altra novel·la que es diu Dones, molt, molt important, si voleu conèixer la visió femenina d'Isabel Clara Simó. Júlia es va cenyir les vetes del brial a la cintura, ben serrades, fins que li va mancar la respiració. Va deixar caure la falda i la va arromangar una miqueta des de la cintura perquè curtejara i eixiren les puntes del brial per sota. Va agafar l'espillet i el va dispositar amb cura a sobre el marbre de la còmoda. De sempre que hi recordava dues capes a l'espillet. L'una, en un racó de dalt, a l'esquerra, no li feia ni mica de nosa. L'altra, però, tenia l'habilitat de plantar-se-li al mig del nas com una piga de vella xacrosa. La mateixa piga que tenia Milagros, la vella dels ous. El va repenjar en l'espelma, però com que estava més consumida, l'espill quedava massa inclinat i amb prou faenes s'hi veia el serrell i el capdamunt del cap. El va posar aleshores a sobre de l'alt del capçal del llit, de fusta treballada. El llit li havia arribat de l'àvia Miquela, la dels set gats, que, tot i tindre tantes altres vides, moriren l'endemà del traspàs de l'ama. Set, alhora, un malefici que deia la mare.
0: Sí. Sempre és una meravella, escoltar coses d'aquestes característiques, Manolo.
1: Sí, el vocabulari, la veritat, que és una història després molt, molt, sí, molt interessant. I precisament en aquella obertura de curs que vam tindre la sort de tindre si on tinguem, que va omplir de gom a gom la sala del centre cultural, ella va parlar de per què llegim i per què escriu ella. I va ser una meravella d'intervenció propera i molt, i molt, molt, molt entranyable. Uh-huh. Poc temps va morir, ja estava malalta i ja ens ho va dir aquella nit, que no es trobava massa bé i a poc temps va faltar.
0: Però va estar així i van tindre l'oportunitat.
1: Un record entranyable, sí, perquè ella sempre viu. Avui l'hem fet a present entre nosaltres.
0: Sí,
1: això és el que la perdurabilitat de la literatura, un dels conceptes que vam, dels quals vam parlar aquell dia, i la importància de llegir per això.
0: Sí, senyor. I hem d'acabar, Manolo. Toca cançó. Quina cançó... Sí, es fa curt,
1: Mira, avui he triat una cançó recomanada per la meva filla i a ella vull dedicar-la.
0: Molt bé.
1: Sara, que viu a Barcelona, és infermera a la Vall d'Hebron i em bonegarà quan senta que li ho he dedicat. Perquè el diumenge va estar a l'acomiadament d'Oques Grasses a l'Olímpic, a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Va ser memorable el concert i ella m'ha enviat la cançó que més li agrada i a mi també. Es diu Serem ocells i parla de la llibertat de ser un mateix, de superar les pors i d'atrevir-se a viure la vida sense estar pendent del que pensen els altres. És una cançó que transmet esperança, ganes de seguir endavant i fins i tot quan les coses es compliquen un poc. I per tant, la dedique al dia del càncer de mama i a qualsevol persona que amb la música pot sentir-se millor, escoltar música com llegir un llibre, com veure les fotografies que parlàvem al començament, o com escoltar-vos a vosaltres en la ràdio, és una teràpia fantàstica.
0: Manolo, moltíssimes gràcies. Només queda, hi queda la cançó per a la teua filla i per a tot el món. Doncs gràcies, que va tindre la sort ella d'estar en ixe concert.
1: Sí, sí, sí.
0: Jo el vaig veure un poc per televisió i la veritat és que donava enveja, un poquet enveja. Digue, jo vull que estar ahí, encara que no m'agrada la notícia perquè que un grup més se'n va i diu adeu, però quedaran les cançons com esta. Tornarem amb Paraula Viva la setmana que ve, Manolo. Ara només queda, com hem d'acomiadar el programa, anem a fer-ho bé i tens que dir la paraula que jo dic, la frase que jo dic per acabar el programa, i així allà ho deixem redonet.
1: Sigueu bones persones.
0: Gràcies, fins demà, adeu.
1: Una abraçada.

0: y también el aviso de la Consejería de Emergencias instando a ayuntamientos y a particulares a estar muy pendientes de la evolución de este temporal. Eso sí, las fuentes de AEMET consultadas por la SER indican que no se espera un temporal tan violento como el que obligó a suspender en septiembre el partido del Levante. El sábado por la noche, por ejemplo, juega el Valencia en Mestalla y de momento falta concretar más la evolución de este episodio. Se espera que las precipitaciones sean más importantes en las marinas, entre Alicante y Valencia, y que lo peor llegue en las horas centrales de la jornada del domingo. Y de momento, para mañana viernes, nos quedamos con el cielo poco nuboso y con máximas en ascenso en el interior de la mitad sur y en el resto sin cambios. Escuchan la SER, son las 2 y 17 minutos de la tarde.
1: Hora 14. Hora 14 Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
2: Bona vesprada, avui és dijous, és 15 d'octubre. La Generalitat preveu tindre redactat l'any que ve el projecte de la nova rotonda d'accés a l'avinguda Daniel Gil d'Ontinyent i també avança el desdoblament de la Ronda Sud. A més, ja ho han escoltat, l'arribada d'una dana a partir de dissabte ja ha provocat els primers ajornaments d'activitats a la Vall d'Albaida. En una estona us contem tots. Repassem també l'actualitat municipal, la reobertura de la carretera entre Albaida i Aielo de Malferit i les propostes culturals i socials que es mantenen en peu. Anem ja amb l'oratge. Jo, Francesc, bona vesprada.
3: A nivell peninsular continuem amb temps estable, predomini d'altes pressions, però a l'arc mediterrani, per als nostres interessos, tenim l'entrada d'humitat marítima que està provocant nuvolositat i algo de pluja, sobretot és molt irregular, a més, més intensitat a prop de la costa. Per als nostres interessos, comencem una jornada en el dia d'avui que l'han començat, una baixada de temperatures, tant de les mínimes com les màximes, lleugerament. Fa fresquet a primeres hores, ambient molt agradable en les hores centrals del dia, una jornada on tindrem nuvolositat creixent, no descartem alguna de precipitació, però en principi poca cosa. Demà puja les temperatures, sobretot les màximes. Ja es queden de nou a prop dels 30 graus. Ambient molt agradable, vents variables, en predomini el component mitjor del sud. El dia començarà fresquet a primeres hores, però en les hores centrals, de nou, si ens exposem al sol, farà prou de calor. En una jornada, en intervals de nuvolositat variable.
2: En aquests moments la temperatura a Ontinyent és de 24 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 22 i els 26. I, com sempre, us donem dos exemples. Tenim 23 a Agullent i 25 a Llutxent. Fins a les 2:30, repassem l'actualitat de la Vall d'Albaida amb Esteban Arroyo.
4: Este dissabte, 17 d'octubre, vine al Parc Mestre Ferrero. Arriba Tic Tac al Parc. Viu una gran jornada familiar amb bici, ruta, tallers, castells inflables, contacontes, ritmes del món i l'espectacle itinerant Doz amb batucada en viu. Totes les activitats són lliures i gratuïtes. T'esperem. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
5: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
2: La Generalitat preveu tindre redactat l'any 2027 el projecte de la nova rotonda d'accés a l'avinguda Daniel Gil d'Ontinyent des de la CB81 a la zona de Mesta. L'adjudicació del contracte està prevista per a este mes i el termini de redacció serà de 9 mesos. Esteban Arroyo, bona vesprada.
6: Bona vesprada, Tomàs.
2: L'actuació es completarà amb el desdoblament, de més de 3 quilòmetres i mig de la Ronda Sud, entre les rotondes del Parc de Bombers i del Poliesportiu, que passarà a tindre dos carrils per sentit. La redacció d'este segon projecte tindrà un termini de 18 mesos.
6: Així ho han confirmat el vicepresident tercer de la Generalitat, Vicent Martínez Mus, i l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez. La CB81 registra més de 22.000 vehicles diaris i les actuacions busquen millorar la seguretat i descongestionar el trànsit urbà. Escoltem al conseller.
7: Passos van avançant, ja tenim pràcticament per a aprovar el projecte d'execució i complint de passos en 9 mesos en la part de la rotonda i 18 en total de l'actuació. Pensem que en breu pot començar a ser una realitat, o almenys estem més prop d'això. D'altra banda, també hem pogut parlar de la permeabilitat de la CB650, que té problemes d'inundació, com solventar-la.
6: D'altra banda, les obres principals per a desdoblar

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minutets, a les 3:20, anem a donar inici al nostre cert deportivos. Bueno, de què anem a parlar avui? De moltes qüestions. És el nostre programa poliesportiu de la setmana. Bé, estem davant un cap de setmana d'allò més que interessant pel que fa a les curses populars, perquè dissabte tenim la Dauca Fundació que ja ho dient. Diumenge tenim circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida. Però avui, per exemple, tenim partida de pilota a Castelló de Rugat. Juga Ivan Ambrisca, representant de l'Ajuntament d'Ontinyent. Última jornada de la Lligueta de Copa. S'enfronten al trio de Xeraco. Gran partida. Parlarem amb Ivan. Parlarem d'atletisme amb Fran Mollà, de triatlo amb Joan Blasco i també, com no, de bàsquet amb Carles Bonet. Segona victòria en dos partits per a l'ES de Ontinyent en tercera FEB. Inici espectacular de temporada. Ja saben, a les 3:20, tota l'actualitat esportiva de la comarca. En una estoneta ens trobem a les zones de la SER. Fins ara.

0: Tomàs Marín.
1: Vull començar aquest repàs contant-los que el Llutxent es va imposar ahir per 2-4 a l'Albaidense en l'eliminatòria de la nostra Copa disputada al camp municipal de Beniati. El partit al descans anava 1-1, però finalment amb jugades a palo parat i destells de qualitat dels jugadors del Llutxent,

0: Vicent, el conjunt rebossut, es va aconseguir i si és ell a una nova eliminatòria de la nostra Copa. El Veidense va competir molt bé, Donem enhorabona des d'ací a l'equip de David Cerdà. Estarem molt pendents de les pròximes eliminatòries i dels pròxims partits per als equips de la comarca. Per exemple, l'Olleria encara té que jugar, ho recordem. Per altra banda, és un dia interessant també pel que fa al món de la pilota, perquè Ivan Ibrisca, de l'equip de l'Ajuntament d'Ontinyent, ja saben, el pilotari ontinyentí Ivan, s'enfronten avui al Trinquer de Castelló de Rugat a les 6 i mitja a la vesprada al trio de Xeraco format per Diari, Raül i Canari. Necessitem la victòria per assegurar-nos si s'aplaça en la pròxima fase de la Copa, és a dir, i sa semifinal, que es donaria pas a una possible final per aconseguir la victòria i aconseguir, com no, i sa passada a la final d'aquest campionat, un dels destacats de la temporada del Mundial. De raspall, la major de les sorts a Ivan Ibrisca, parlarem amb ell, al nostre ser deportiu. Us juguen avui, 6 i mitja a la vesprada, al Trinquer de Castelló de Rugat. Per l'altra banda, també vull contar-los que el ciclista d'Ontinyent, Jaume Beneito Vecina, del Club Ciclista Ontinyent, ha aconseguit una meritòria quarta posició en la classificació general de la tercera volta cicloturista a Eivissa, Ciclismes Bases Germans Parrot, disputada del 9 al 12 d'octubre. El jove corredor ja ha participat en la selecció infantil de la Comunitat Valenciana. Beneito va començar la competició amb una segona posició en la primera etapa. En la segona jornada, una caiguda en l'eixida el va obligar a remuntar, però va aconseguir acabar quarta. Finalment, va ser en l'última etapa, una contrarrellotge individual de 4 quilòmetres. I es va quedar a les portes del podi de la classificació general. Li donem, com no, l'enhorabona per esta meritòria quarta posició. Per altra banda, vull recordar-los que este cap de setmana també ve marcat per curses populars. La Fundació Caixa Ontinyent estrena dissabte la seva primera d'AUCA, una carrera que combinarà participació popular i competició d'elit en un circuit, recorden, que està homologat per la Real Federació Espanyola d'Atletisme. L'organització espera reunir 1.500 corredors, perquè la programació començarà demà amb curses escolars a la plaça de la Concepció de Bonmatí, amb la previsió de comptar amb més d'un miler d'alumnes i els 500 de les curses tan populars com d'elit que realitzaran este pròxim dissabte. Demà us contarem més cosetes en relació a aquesta cursa. Però és que diumenge també tenim la 20a edició de la Volta a Peu del Benicadell, una prova de 15 quilòmetres que començarà a les 9 i mitja del matí. L'organització obsequiarà les primeres 300 persones participants. Les inscripcions continuen obertes a través de la pàgina web de la cursa i es recomana acudir amb antelació per a recollir els dorsals abans de l'eixida. Per altra banda, ja ens centrem per a l'agenda de les pròximes setmanes. Vull recordar-los que el Club de Muntanya Ontinyent celebra el pròxim 25 d'octubre la 23a edició de la seva marxa a peu per muntanya fins a la Font Roja. La jornada començarà a les 7 del matí amb eixida dels participants des de l'estació de tren d'Ontinyent. Una proposta que ja està consolidada en el calendari, recorden. També vull contar-los que l'Associació Ornitològica d'Ontinyent celebra este cap de setmana una nova edició del concurs d'ornitologia esportiva, una de les cites més veteranes de la Comunitat Valenciana. La cursa, bueno, lo que és l'esdeveniment, ja començarà demà en la recepció dels exemplars. Dissabte, valoració dels ocells. Diumenge, concurs, que obrirà les portes al públic d'11 a 1 i de 4 a 6 de la vesprada. I tanquem també contar-los que el pròxim divendres, 23 d'octubre, a les 7 i mitja de la vesprada, el Centre Cultural Caixa Ontinyent acollirà la presentació del llibre La Zona del 10, dedicat a Fernando Gómez Colomer, el jugador amb més partits disputats amb la samarreta del València Club de Futbol. L'obra, escrita per Jesús Manzano, recorre des dels seus inicis fins a les etapes com a jugador, entrenador i director esportiu, i també inclou episodis més coneguts de la seva vida. Serà d'allò més que interessant. Us recomanem que el pròxim divendres a les 7 i mitja de la vesprada estiguen a eixe Centre Cultural Caixa Ontinyent. Agafem aire i ens anem ja al món del bàsquet.
1: L'Ajuntament d'Ontinyent ofereix les més interessants propostes culturals. Este divendres, 16 d'octubre, a les 8 de la vesprada, el Teatre Txegaray acull Rogles de cançons i misèria. Una emotiva proposta de Cactus Teatre que combina teatre, música i cançons tradicionals per retre homenatge a les dones de la postguerra.
2: Jo el que no entenc és per què si treballem com els homes...
3: Parlant així no trobar marit en la vida.
1: Entrades a la web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle. Regidoria de Cultura, Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
4: Ser Deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomás Marín.
5: My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power.
0: I comencem amb un autèntic partidàs, el que es va viure el passat cap de setmana a Múrcia. Sabien que l'Eixet Ontinyent tenia un repte molt complicat dissabte, sabem que la tercera FEB és una categoria on la igualtat va estar més que present en totes les jornades. De segur que hi haurà algun equip que altre que despunte. Faltaria més algun que altre que estigui en aquesta zona baixa de la classificació. Però clar, està aquí aquest partit davant l'Inversus Infante de Múrcia. Ara va ser un repte que pot posar-nos ja la idea, com no, de la qualitat i el treball que té l'Eixet Ontinyent. Bueno, es van tindre que anar a la pròrroga, no anem a negar-ho, però vam aconseguir una gran victòria. Van guanyar 89 a 91 fora de casa en aquest primer partit, lluny del Fernando Rubio, que es dona aquesta segona victòria en dos partits que portem en aquesta categoria. Sensacions d'allò més que positives, la veritat. Crec que cal estar contents perquè és una victòria que es dona, doncs, aquest plus anímic que era necessari. És una victòria també que ens dona aquesta liberació de guanyar fora de casa i de, com no, continuar amb aquesta dinàmica tan, tan positiva. Ja contar-los que a hores d'ara es trobem en la tercera posició. És un triple empat entre els tres primers, el Vela Bàsquet Sueca, el Servi Grup Benidorm i l'Eixet Ontinyent. I per altra banda, el pròxim enfrontament serà davant el Nou Bàsquet Torrent, segons Federació, diumenge a les 7 de la vesprada. Com sempre, el Fernando Rubio. Saludem ja l'entrenador de l'Eixet Ontinyent, a Carles Bonet. Carles, què tal? Molt bona vesprada.
6: Hola, bona vesprada, Tomàs.
0: Enhorabona per la victòria.
6: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Es va patir, no?, des de la banqueta. Arribar a una pròrroga, buf, complicadet, eh?
6: Es va patir moltíssim perquè és un partit que tinguerem que guanyar 3 o 4 voltes.
0: Ostres.
6: Perquè tinguerem un moment entre final del primer quart i l'inici del segon que va ser brillant, trencarem el partit. Ells li donaren la volta al partit, tinguerem els últims 8 minuts de la primera part foren molt dolents, foren lamentables, i capgiraren el partit i es feren anar-nos en 12 punts baix al descans. Després del descans remuntarem i es ficarem 6 punts per dalt, en sensacions boníssimes, tornaren a remuntar-nos i se ficaren dalt, i al final del partit, quan tot pareixia que estava també al nostre favor, també capgiraren ells el partit, anàrem a la pròrroga, i en la pròrroga més de lo mateix. Quan pensàvem que també el teníem guanyat, un triple a falta de 4 segons, un triple inverosímil de 9 metres, pues va fer que tinguérem el temps mort este final, i en la jugada final, pues, la veritat és que la pilota va entrar i aconseguiríem emportar-nos el partit.
0: Això, pues, el que hi ha la fi en el tema de sobretot, analitzar el que ha passat en el parquet, doncs, el backup, doncs, i aquestes desconnexions que ha pogut arribar a tindre al llarg de l'enfrontament, però també que crec que cal mirar l'aspecte mental, no?, per als jugadors, perquè aquest tipus de partits són els que te poden arribar a enfonsar o fer que la moral siga un poc més alta. No sé com ho analitzeu des del cos tècnic, Carles.
6: Sí, el partit va ser moltes voltes... tinguérem que diverses vegades fer un exercici de resiliència, sí. I de vegades també exercici d'esquizofrènia, perquè ostres, quan més pareixia que ho teníem en les nostres mans, pues ho tornàvem a llançar a perdre, i sí que és veritat que tenim estos altibaixos, aquestes desconnexions, que ara mateixa, pues, bueno, també m'he donat per el moment en el qual es troba l'equip, que seguim encara en construcció. Acabem de començar i la plantilla, molta gent és nova, i de vegades, pues, bueno, quan varies els quintets o en certs moments també a lo millor no tenim un equip tan veterà per a suportar estos moments a lo millor mentalment més crítics. Però bueno, així tot, jo crec que en línia de lo que tu dius, lo més interessant de tot és que hem guanyat un partit fora de casa, que per a guanyar fora de casa, en bàsquet, com no s'empata, és molt difícil guanyar fora de casa. Traure un resultat positiu o traure algo és superdifícil en bàsquet, i traguem una victòria. I sobretot, saberem afrontar les adversitats dins del partit, pues, jugarem sense 24 segons, també haver-hi un parell de situacions des de la grada en què en un xiulet mos van interrompre i que acabarem dos triples d'ells, sí, en plena remuntada nostra. Van ser moltes adversitats dins del partit, també els moments dolents nostres, però que així tot saberem refer-nos i treure el partit avant.
0: Carles, em contaves una dada la setmana passada en relació al percentatge de tirs des de la línia de tres encertats. Em comentaves que la setmana passada van arribar a ser d'un 50%, que era una autèntica barbaritat, i clar, este cada setmana ha arribat a un 30% i aquest percentatge. Ho dic no per desmereixer, faltaria més, sinó per a donar-li pes i entitat al que em vas comentar la setmana passada, que era una autèntica bogeria. Per exemple, l'Inversos Infante va aconseguir un 31%, nosaltres un 30%. Jo crec que l'aspecte que és clau i vital per aconseguir la victòria passa per aquesta resiliència i encertar la piloteta quan tocava encertar-la dins de la canasta, però clar està que, ostres, cal continuar millorant aquesta regularitat, però que aquestes dades en els tirs de 3 a lo millor es poden donar molts partits.
6: Bueno, yo creo que en este partido no va a ser la clau el tir de tres, va a ser més clau el joc interior, ¿vale? Encara que els percentatges en tir de tres van ser els normals, entre el 30 i el 40, que és lo que se sol tindre en esta lliga, o entre el 25 i el 35, seria algo més regular.
0: No, sí, veient els tirs, 46 inclús vau arribar a tirar de dos, i l'Infante, per exemple, 28, un 27, un 58% de percentatge, és una autèntica barbaritat també.
6: El que va ser molt estrany és el d'Infante, també per de mèrit nostre en algunes accions, i molt de mèrit en algunes accions, que l'Infante sí que va clavar moltíssim de triple, i sobretot dos jugadors. En dos jugadors se va concentrar tot el tir de tres i ens farem molt de mal, va ser molt difícil parar-los.
0: Bueno, Carles, a hores d'ara, bueno, com està anant la setmana d'entrenaments preparant aquest nou partit al Fernando Rubio contra un rival com és el Torrent, que tots i totes coneixem d'allà més bé. La setmana ve, algun sustet en la infermeria, com va aquesta recuperació respecte a la pretemporada, aquesta particular pretemporada que parlàvem abans de l'inici de Lliga?
6: No, estem tots, estem el grup al complet. Sí que tenim algú, pues a lo millor en alguna molèstia, sí, o un poc més carregat, però bueno, depèn també de minutatge de partits i càrrega d'entrenaments, però res fora de lo habitual. Ara mateix sí que podríem dir que estem al 100%, i en principi els dos entrenaments que hem tingut esta setmana han sigut de moltíssima qualitat. Estic molt content per conforme s'està entrenant esta setmana, i crec que arribem en molt bon feeling de cara a este partit, que jo crec que ja és una altra cosa. Torrent ja no és un rival que ve de nacional, és un rival super assentat, va quedar tercer l'any passat, va fer fase d'ascens a segona FEB, i tant este com el rival de la setmana que ve són els dos rivals que possiblement es diguen o ens posen en el nostre lloc si es perdem, o a lo millor pues ens fan creure en que estem per a algo més en el cas de que aconseguim alguna de les victòries.
0: Sí, és pues, Torrent, i la setmana que ve ja estava contra el servidor grup Benidorm fora de casa. Confirmem horari per a les 7 de la vespre de diumenge.
6: Sí, bueno, no sé si 5 o 7, ara m'has ficat en dubte.
0: Segons Federació és a les 7, però clar, a lo millor hi ha algun canvi. Jo recomano sempre mirar les xarxes socials de l'Ontinyent CB, que és l'Ontinyent Club de Bàsquet, per a que ho conegui la gent, però posa a les 7 Federació.
6: Espera, que estic revisant ara mateixa.
0: Tranquil, fas bé.
6: A les 7, diumenge a les 7, sí.
0: Perfecte, doncs ho tenim
6: bueno,
0: en compte.
6: Pues, allí està tota la gent convidada, tu també, clar, Tomàs.
0: Me tocarà.
6: Si fem un bon ambient, jo crec que ja és un rival d'entitat i és un dels rivals que toca estar per la part alta del nostre grup, i jo crec que és una bona pedra de toc per a veure quin és el nostre nivell real, i afrontem amb moltíssima il·lusió i amb molt bones expectatives aquest partit.
0: Doncs amb moltes ganes d'aquest partit, set de la vesprada, recorde davant el Torrent. Entrenador, moltíssimes gràcies com sempre, i reiterar-te l'enhorabona per la victòria. Gràcies.
6: Gràcies, Tomàs. Adéu.
1: Este dissabte 17 d'octubre vine al Parc Mestre Ferrero. Arriba tic-tac al parc. Viu una gran jornada familiar amb bici, ruta, tallers, castells inflables, contacontes, ritmes del món i l'espectacle itinerant 2 amb batucada en viu. Totes les activitats són lliures i gratuïtes. T'esperem. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
4: Ser Deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida.

0: Tomás Marín.
1: Volem continuar este poliesportiu contant-los de segur que ho han llegit. Ja és un anunci que es va fer des del propi Capà fa dos dies i va ser eixa mort de Vicent Ribes, que va ser el primer president del Capà Ontinyent des de 1972. Mare meva. Un home que era apassionat de l'atletisme, del seu club i també del qual doncs el van poder compartir, com no, grans moments durant tota la seva trajectòria. Moments com les celebracions tant del 25 com del 50 aniversari del Club Ontinyentí. És a dir, és una gran pèrdua, ja no sols per al món del Cava, de l'atletisme, sinó per a tot l'esport vall del Baidí. Com no, la nostra forta abraçada tant per a familiars, amics, amigues i totes aquelles persones que coneixien també el bo de Vicent Ribes. Saludem ja a Fran Mollà, portaveu del Cava Ontinyent Sector Logístic. Fran, què tal? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Si diguem Cava, cal dir el nom de Vicent Ribes, no?
2: Sí, efectivament. Vicent, primer que res, Vicent Tortosa Ribes. El que passa és que nosaltres sempre li diem Vicent Ribes perquè al final Tortosa sol ser un cognom més comú i utilitzàvem el segon, però el nom oficial era Vicent Tortosa Ribes. I sí, a veure, Vicent va ser el pioner, no?, de l'atletisme. Al final hi havia un grup de gent que va començar en això de l'atletisme i el primer que es posa al capdavant d'aquest grup de gent per a fundar el club va ser Vicent. I bueno, jo personalment el vaig conèixer en la celebració del 25 aniversari perquè ell va tindre una època de més jove quan va estar al front del club durant un bon grapat d'anys, però després ja va deixar pas a altres persones i això, quan van celebrar el 25 aniversari vas tindre l'oportunitat de conèixer-lo, van tindre l'oportunitat de compartir bones converses perquè a més ens va portar al club molt de material gràfic, moltes fotos, acompanyades de moltes explicacions que bueno, ens han servit també per a conèixer molt més de la història del club. I després, en la celebració del 50 aniversari del club, també va estar. El club li va fer entregar una placa commemorativa. I bueno, últimament sabíem que estava malalt, el típic comentari que entre alguns membres de la junta directiva ja ha vist a Vicent i està fotut. Però no esperàvem que el desenllaç que ha tingut, que per altra banda bueno, també era una persona major i d'alguna manera és llei de vida.
1: Sí, totalment. Però bueno, són les persones que al cap i a la fi posen les primeres pedres a un camí que mirem on està a hores d'ara. Són les persones que sempre tenim que recordar i tindre en ment i també una de les motivacions també per a lluitar, perquè gent darrere que vam construir del res un club que a hores d'ara, doncs, mireu com està. Inclús té un entrenador a nivell professional que crec que pocs clubs en el món de l'atletisme o en altres esports poden arribar a tindre, i això parla molt bé de la trajectòria del Cava. Enviem un fort missatge també des d'aquesta casa, des de Ràdio Ontinyent, Cadena Ser, per a tots els familiars i amics. Que descansi en pau. Fran, és difícil parlar de l'esport, de lo que és l'activitat normal del Cava, però cal fer-ho, cal continuar. Com estan les coses a hores d'ara?
2: Bé, amb ganes ja de començar la competició. Sí. Ja estem a mitjans d'octubre i ja la setmana que ve tenim la primera cita de camp a través en Alcoi. Vale. El diumenge, dia 25, si no recordem malament. Esta setmana tenim així el d'AUCA, de la Fundació Caixa Ontinyent, així que imagine que hi haurà alguns atletes també que participaran, però, ja el dic, sobretot enfocats en estos dos grossos que mos venen per davant, el dia 25 en Alcoi i sobretot el 8 de novembre en Castelló, que és el classificatori per al Campionat d'Espanya.
1: Fran, sóc jo, l'esperança està fent massa llarga?
2: Bueno, a veure, tampoc passa res per esperar-se
1: sí, no?
2: Unes setmanes, perquè al final saps què passa? Que després tenim la sensació contrària, no? És a dir, clar, una vegada comencem les competicions, sobretot en hivern, és una època prou estressant, sobretot per als entrenadors, perquè n'hi ha moltíssimes competicions. Es combinen les de ruta, es combinen les de camp a través i es combinen les de pista coberta, a més en diferents categories. I la veritat és que quan comences, si tens dos o tres competicions al cap de setmana, doncs és complicat. Així és que aquestes setmanes en les que podem entrenar tranquil·lament, no hem de pensar en inscripcions, no hem de pensar en desplaçaments, doncs també van bé.
1: Fran, la setmana que ve ja te preguntaré un poquet per com estan les coses i començaré a plantejar objectius, sobretot per a aquesta primera cita al COI. Però bueno, per tancar este cap de setmana, a més d'alguna cursa popular que altra, algun esdeveniment a destacar?
2: Sí, sobretot l'EUCA d'ací, de la Fundació sí. Caixa Ontinyent, que com ja t'he dit, bueno, pues és un passet més, no? Encara que per alguns atletes pugui ser una distància a hores d'ara un peliu una miqueta llarga, doncs, bueno, jo crec que és una bona prova per a veure com estan d'estat de forma. I ja el dic, segons el que Víctor Rebert decidisca, doncs hi haurà més o menys participació.
1: Ja se m'havia anat a mi la olla, eh? Pensava que no n'hi havia res este cap de setmana a la Dauca, faltaria més. Fran, com sempre, un autèntic plaer xerrar amb tu, gràcies.
2: Gracias a vosotros.
0: Te vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Ontinyent y la Vall d'Albaida? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Ontinyent y escucha Radio Ontinyent desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.

0: Ser Deportivos, Ontinyent, La Vall d'Albaida.
1: Como la noche en la que te conocí, hoy te vi, la cana sigue ahí.
0: Tomás Marín.
2: Passem al món de la pilota. Bueno, el que tenim avui per al bo d'Ivan Esparza i el seu company Brisca, que recorden, representen a l'Ajuntament d'Ontinyent en la Copa Caixa Popular Prou de Raspall, és una autèntica final, anem a arribar a dir. Bueno, arribem a la recta final de lo que és la fase de Lliga. Després recorden que tenim tant semifinals com final i tenim a Bercherí Tonet quarta amb un total de 9 punts. A Vicent i Sevilla, Ivan i Brisca, amb un total de 8 punts en dos equips. És a dir, estan empatats, però l'equip de Vicent i Sevilla ja han jugat la seva partida. Ara bé, l'equip d'Ivan i Brisca pot aconseguir ser segon en aquesta lligueta. Vamos, ells estarien molt bé pel que fa a tractar d'evitar a rivals dos més complicats segons el que és la fase de lligueta. Però, clar, tenim ahí a l'equip de Castelló de Rugat, a l'equip de Xeraco, que és el qual ens enfrontem avui de vespre del trinquet de Castelló de Rugat. Tenim ixa, podem dir, vamos, màgia de lo que és la lligueta. Està tot molt igualat. I les partides, doncs, van a ser un... aconseguir un èxit o directament un fracàs, perquè no se pot arribar a passar a lo que és la competició de la recta final de lo que és esta copa, que seria arribar a semifinals i final, a eixa fase final. Bueno, és un batiburrí, vamos, liós no, el següent, però bàsicament les opcions d'Ivan i Brisca passen per guanyar en esta jornada, partida que es començarà a les 6 i mitja de la vesprada al trinquet de Castelló de Rugat. No hi ha més, aconseguir la victòria i pensar en la pròxima partida de semifinals. Ivan, què tal? Molt bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
2: Igualada està la cosa, eh? Ja em comentaves al principi de la Copa que pintava molt bé, que les parelles estaven igualades, però tant, ostres, eh?
3: Sí, a veure, sempre, al final, durant tots els campionats, és un poc la mateixa tònica de que hi ha algun equip que sí que es despenja, però la majoria estem ahí i jo crec que esta Copa és dels que més, perquè estem tots un punt amunt, un punt avall i pràcticament jugant-nos-ho tot en l'última jornada.
2: Explica'm com estan les coses. Anem a treure un poc de càbales i anem a fer-nos la idea de com podem aconseguir la millor posició possible, que crec, si no recordem malament, seria la segona, perquè tenim a Bercherí Tonet quart despuntats en la primera posició. Com estan les coses a hores d'ara?
3: Pues nosaltres deuríem, simplement per assegurar-nos el passe a semifinals, deuríem fer un punt, és a dir, a plegar a 15,
2: vale.
3: I a partir d'ahí... si guanyarem la partida, ens col·locaríem segons, i si perguérem la partida, però puntuant, crec que ens col·locaríem tercers. Això sí que no ho tinc del tot clar, però bueno, al final el nostre objectiu és anar a guanyar igual que sempre, més que res, no tant per la posició, sinó per les bones sensacions que tindríem de cara a semifinals, perquè el segon i el tercer s'enfronten, així que tampoc no canvia res quedar tercer o quedar segon. Així que nosaltres anem sobretot a donar un bon nivell i a nivell personal cada un i d'equip, pues a intentar continuar en aquestes sensacions bones que tenim i seguir aixina per a unes semifinals.
2: Vull preguntar-te per la partida del passat dia 11, 25-20, contra l'equip de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes, format per Montaner, Montparler i per Marco Octavi. Vamos, una altra partida en la qual es va tindre que patir moltíssim, però la que al final pues, sumem de nou una nova victòria i bones sensacions. Ivan, tu com vas veure la partida?
3: Pues va ser una partida un poquet rara, perquè vam anar a un trinquet que tampoc solem jugar massa, damunt del pis l'havien canviat i ha millorat, però sí que és veritat que fins que no es gaste o li peguen un poc d'una pulida s'agarrava molt la pilota i anava molt lenta i els jocs del Dau eren pràcticament impossibles de fer. De fet, tots els jocs de la partida se van fer des del joc del rest i a més, pues, vam tindre un poquet ixe hàndicap de que Brisca en el segon joc tenia una xicoteta molèstia en el turmell esquerre i ho vam comentar un poc, no?, dels jocs del Dau, que són un poquet més exigents, pues, que no agafarà ell tant de joc i simplement jugarem un poc a veure si ells erraven alguna pilota o si nosaltres, pues, pegàvem algun tamborí sense que fos massa desgast físic. i encarar un poc més la partida en els jocs del rest, i per sort va poder ser així i van guanyar al final.
2: Com està Brisca? Millor?
3: Bé, sí, sí. Al final de la partida ja me va comentar que pràcticament no li molestava. Es veu que va ser algun mal gest o alguna mala posició. Però, clar, quan tens tantes coses que te venen per davant, pues sempre vas un poquet més en por i es va notar que no, ell no estava còmode jugant la partida, però, bueno, el més important és que ja està al 100% recuperat, que he parlat amb ell, i això és el que importa.
2: Bueno, ja coneixem el context, tant de la partida passada com de com estan les coses a hores d'ara en la classificació de la Copa. Vull parlar de la partida d'avui. Juguem propet, que no estàs malament, despassar-te uns poquets minuts en vegada d'anar-te'n a altres trinquets, està d'allò més bé. Juguem contra Diari Raúl i Canari, equip de l'Ajuntament de Xeraco. Com veus la partida? Què esperes de la partida que se va disputar, recordant als oients, 6:30 al trinquet de Castelló de Rugat?
3: Pues crec que és una partida que va ser de les més dures físicament i a nivell de joc. Si no fos així, crec que ens sorprendria a tots, perquè els dos equips estem jugant molt les semifinals. Ells sí que és de veres que necessiten guanyar sí o sí, per tant, me puc imaginar que van eixir al 200%, i en quant a la partida, pues, bueno, l'altre dia van jugar contra Berger i Donet. És de veres que jugaven un trinquet que pense que el trio afavoria molt més que la parella, però bueno, això no deixa que el nivell que van donar va ser molt bo, i avui espero com a mínim ixe nivell, així que nosaltres anar a la nostra, a intentar aplegar com a mínim a aixòs 15, i una vegada aplegar a 15, pues, ja en un poc més de tranquil·litat a guanyar la partida, però hem d'eixir concentrats i pensant que hem de guanyar, com sempre.
2: T'agrada el trinquet de Castelló de Rugat per a la partida d'avui?
3: Sí, sí, bon trinquet, i és un trinquet que tenim tots prou tocat, així que ahir no tenim problema ni queixa.
2: Que important és això, que hi hagi partides en els trinquets, i més en els poblets, que això també mola molt i és important, Ivan.
3: Sí, sí, sí, al final en aquest tipus de partides que se repeteixen durant tot l'any és on la gent també agarra i s'acostum de veure pilota, i en el cas de Castelló Rugat és un trinquet que sobretot en els mesos d'estiu aposta molt per la pilota i per fer campionats allí, i això se nota.
2: I Ivan, per tancar, tu com estàs físicament? Parlàvem de percentatges fa dues setmanes, a hores d'ara com anem?
3: Bé, va millorant la cosa. Si fa unes setmanes estava un 60 o un 65, doncs podríem dir que estem ara un 75-80, però bueno, encara queda molt per anar millorant, i poquet a poquet amb el meu preparador anirem pulint cosetes i millorant, per supost.
2: Doncs anirem xerrant. I va, molta sort per a la partida d'avui. 6:30 de la vesprada, trinquet de Castelló de Rugat davant el trio de Xeraco. Moltíssimes gràcies per atendre's, com sempre.
3: Moltes gràcies a tu.
0: Ser deportivos Ontinyent la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
2: I si continuem parlant d'esport a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, volem fer parada en el Club Trial Ontinyent. Bueno, són notícia per diversos motius. Fa una setmaneta el conjunt femení es va proclamar campió autonòmic per equips a contrarrellotge. Bueno, moltes són les coretes que podem contar-los, perquè es va disputar a 20 hores i la última prova de la Lliga de Clubs 2026 i també del Campionat Autonòmic de Contrarrellotge, com us esmentava. L'equip format per Núria, Toni, Miguel i Pau va ser el primer de la classificació dels equips mixtes. L'equip masculí no va poder acabar la prova per lesió d'un dels seus integrants ja en el segment de carrera. I l'equip femení, com us esmentava, va ser or tant de la classificació autonòmica com de la Lliga de Clubs. És un resultat històric per al club, ja que les xiques han sigut medalles de plata a la classificació final de la Lliga 2026. Gràcies a totes elles, les que han format part al llarg de tot el recorregut d'aquesta cursa, s'ha pogut aconseguir que aquest projecte femení continuï donant petjades endavant. Bueno, volem sentar-nos també en com estan les coses per a lo que és la Pedrera. Vull recordar que tenim ahir pendents ja representació a la selecció espanyola del Club Trial Ontinyent amb Celia de Llago i amb Jaume Gironès, que es van classificar a aquest campionat d'Europa Youth en una prova disputada el 18 de juliol a Ferrol. I per altra banda també vull contar-los que el Club Trialó Ontinyent ha estat distinguit per la Federació Espanyola de Trialó amb la distinció d'or. Són moltes notícies, és molta actualitat i, sincerament, és que és tot positiu. Joan Blasco, què tal? Molt bona vesprada.
4: Hola, Tomàs, bona vesprada.
2: No us avorriu en el Club Triatlón Tinyent de contar bones notícies, eh?
4: No, la veritat és que mentre ho disfrutarem lo que dure, però sí, la veritat que tot molt positiu.
2: Que dure molt. Bueno, vull començar per això de la distinció. Què suposa per a vosaltres?
4: Pues la veritat que transmites molta tranquil·litat, sobretot tranquil·litat perquè al final estos projectes esportius, no, d'esports que no són grans, pues sempre hi ha dubtes, no? Quan inicies el projecte, quan el fiques a treballar, totes les sinergies, no, en la metodologia, i al final pues dona molta, molta tranquil·litat de que els pares pues le dicen als xiquets en un lloc on hi ha qualitat.
2: Totalment. Per altra banda, ja centrant-nos després d'aquesta distinció d'or, vull, com no, posar el focus en qüestions ja més a nivell esportiu. Vull començar a preguntar-te per aquesta prova i per tot el que va ser el que vau poder gaudir a aquesta triatló per equips a Vinaròs. Van tindre aquesta mala sort pel que fa a l'equip masculí, però per altra banda, tant en mixtes com l'equip femení, doncs espectaculars els resultats, no, Joan?
4: Sí, lo com bé comentes, una llàstima lo del equip masculí perquè estaven ja en el segment de carrera. Faltaven 3 quilòmetres i poquet per entrar a meta i estàvem fent una prova magnífica, no? Estàvem mirant els temps que havíem fet en natació i en ciclisme i la veritat és que haurien estat també en posicions capdavanteres en el autonòmic, no? També tenien ahí ixa llevar-se ixa espineta, no? Perquè no, els xics no han acabat de tindre sort durant la lliga perquè en altra prova també van tindre una descalificació per un xicot d'error que van haver. I és una llàstima, sobretot, per aquest aspecte, no? Per la il·lusió que tenien de voler disfrutar, de voler entrar en equip, però, bueno, són coses que passen i al final ells ja estan pensant en lo següent. Totalment. I ja està. Després, com has dit, l'equip mixte també va donar goig veure-los, no? Veure ahí un equip de 3 xics i una xica que van estar molt ben compenetrats, ho van disfrutar molt i damunt en la classificació específica de mixtes van veure que van guanyar. I després les xiques també super, super bé. Era una prova que havien preparat molt, sobretot tàcticament, no? I va eixir tot genial. Totes elles van començar 5, van acabar 4, però genial. La veritat que l'alegria que desbordaven elles en el moment d'acabar, al final pues ho compensa tot.
2: És com el colofó final, per dir-ho d'una forma, perquè a hores d'ara, Joan, pel que fa a l'agenda, el calendari més proper del Club Triatlón Tinyent ja ha passat per poquetes proves, ja hem arribat, bueno, ja estem tancant, inclús ja ultimant, definint aquesta recta final de lo que ha sigut esta temporada per a vosaltres, no? Què és el que es queda pendent a hores d'ara?
4: Sí, realment queda este cap de setmana, vale. Perquè tenim a Celia Jaume Melilla.
2: És este cap de setmana. Ja estava pensant jo i dic, és que em sona que és esta setmana del 10 i el 18, però no caia bé. I vaig a preguntar-li primer a Joan i que em digui i que em confirme.
4: Ells ja estan ahí, ja van viatjar ahir.
2: Ah, molt bé.
4: I demà tenen la semifinal, el dissabte la final i el diumenge relleus mixtes del Campionat d'Europa Jou.
2: Com ho veieu?
4: Res, molt, estan molt il·lusionats, jo estic molt en contacte amb ells tots els dies, estan molt il·lusionats i sobretot se senten preparats i res, i a disfrutar-ho. La veritat que tenen ganes de menjar-se Melilla i demostrar ahí una miqueta, però sobretot en ixe afán de disfrutar de l'experiència i d'agafar noves idees, no?, per a lo que vaig a venir, no?, perquè al final són xiquets que tenen ganes de no només viure esto, sinó viure moltes coses que conforme vagin a ser major, jo crec que podran viure-ho.
2: Escolta, Joan, parlem d'un europeu, eh? Uf, és que no és poca cosa, sí.
4: No, la veritat és que sí. Nosaltres, com estem en el dia a dia, pues, la progressió és, diguem, pues, cada un escalonet cada moment. I al final anem veient, no?, que estan en un nivell que és bonico de veure i que sobretot hi ha molta feina darrere, no?, de molt tipus, perquè al final pues, la família també té que acompanyar, els entrenadors també tenen que estar ahí al peu del canó tots els dies, no?, i sobretot els xavals pues, són els que tenen que organitzar-se en el seu dia a dia i saber que hi ha molt d'esforç, no?, en cada entrenament.
2: Quin objectiu s'han fixat tant Celia com Jaume?
4: Pues és complicat en tema de resultat perquè al final és la primera vegada, no?, que en aquestes edats que es competeix a nivell europeu, aleshores no tenim referències de rivals, diguem, no? Sabem que hi ha representació de molts països i saben com solen competir, no? Perquè nosaltres, per exemple, els espanyols, sempre hi ha molta rivalitat en els portuguesos i en els francesos perquè hi ha molt de nivell, però sempre hi ha algun húngaro per ahí, algun anglès, algun italià, que també hi ha molt de... Pues, competeixen de manera increïble, sobretot a segments de natació, i res, i ahí estem a l'espera, però bueno, ells estan preparats per a lo que vinga, tenen recursos per a poder competir-ho. Mm.
2: Es podrà veure d'alguna forma? No sé si hi ha algun stream o algo?
4: Sí, de moment no. Estem a l'espera a veure si arriba algun tipus d'enllaç, ja siga per YouTube o per el directe de RTV Play.
2: Sí.
4: De moment no. Si n'hi haguera, jo t'ho...
2: M'envies un WhatsApp i ja està.
4: Exacte.
2: Totalment.
4: Ho compartim.
2: Com no. Estarem molt pendents de d'aquestes curses d'este cap de setmana, tant per a Cèlia com per a Jaume. Estem parlant d'un campionat europeu. No és poca cosa, és una autèntica barbaritat, i tant de bo es puguen aconseguir grans resultats i sobretot grans sensacions en este debut a nivell europeu d'ambdós triatletes del Club Triatlón Tinyent. Joan, com sempre, és un plaer xerrar amb tu. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a tu, Tomàs.
2: Ens hem quedat ja sense temps. Hem parlat de tot, eh? Com sempre, donar-los les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se de males prèvies. Que tinguin un molt bon dia. Adiós.

0: Pues ya son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La ventana Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Molt bona vesprada. És vesprada de dijous. Estem a la ràdio de la Vall d'Albaida, la ràdio de proximitat. Gràcies per estar ahí, gràcies per acompanyar-se per aquest mitjà de comunicació tradicional. Dit això, de seguida anem, avui no tenim entrevista, avui anem a oferir-vos un reportatge d'àudio sobre un acte que ha tingut lloc aquest matí a Bocairent, a la sala Joan de Joanes, on ha tingut lloc la cloenda de l'Aliança de Ciutats Industrials, una aliança coordinada per la Confederació Empresarial de la Vall d'Albaida, COEVAL, i que aglutina els municipis de Ontinyent, l'Olleria i Bocairent, i en la qual ha hagut una ponència per part de Maria José Bañó, la catedràtica de Dret Mercantil de la Universitat de València, i anem a escoltar esta vesprada en aquest espai un resum d'eixe acte, com diguem, de clausura de l'Aliança de Ciutats Industrials. I, com no, tindrem la previsió de l'horatge, que estem tots mirant a veure el que passarà els propers dies, que ens avisen a EMET, ens avisa la Generalitat Valenciana, i ahir estem pendents del que puga passar. Després escoltarem el nostre meteoròleg i també eixe últim resum de l'actualitat dels nostres pobles. Un consell, i escoltem el reportatge que hem gravat aquest matí.
3: Este dissabte 17 d'octubre vine al Parc Mestre Ferrero. Arriba tic-tac al parc. Viu una gran jornada familiar amb bici, ruta, tallers, castells inflables, contacontes, ritmes del món i l'espectacle itinerant 2 amb batucada en viu. Totes les activitats són lliures i gratuïtes. T'esperem. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
2: L'Aliança de Ciutats Industrials ha clausurat a Bocairent aquest matí a la sala Joan de Joanes la seva edició de 2026 amb una crida a reforçar la cooperació entre municipis i empreses per a afrontar els reptes que condicionen el desenvolupament industrial. La iniciativa impulsada conjuntament pels ajuntaments d'Ontinyent, l'Olleria i Bocairent amb l'assistència tècnica de COEVAL ha incorporat enguany diferents sessions de reflexió sobre l'adaptació de les empreses i de les mateixes ciutats a un context econòmic i social canviant. L'encarregada de tancar el programa aquest matí ha sigut Maria José Bañó, catedràtica de Dret Mercantil de la Universitat de València i natural de Bocairent. El seu missatge ha sigut clar. Una política industrial eficaç no pot limitar-se a disposar de sòl industrial i bons polígons. També ha de tindre en compte les condicions de vida de les persones que treballen i resideixen en estos municipis. Escoltem les seues paraules en part d'eixa ponència.
4: Per tant, la política industrial, la política d'atraure talent, la política dels ajuntaments, de les mancomunitats, de les diputacions, per a que el teixit empresarial vinga cap a si, jo crec que n'hi ha tres línies bàsiques que tenen que estar recolzades. Necessitem habitatge, un habitatge assequible. Sabem els problemes que està produint en alguns llocs, posa per exemple en el Papi València per a estudiants, però també per a treballadors, o en Mallorca, sabeu que tenen realment problemes d'habitatge per a que puguen els treballadors malviure, perquè estan malvivint actualment. La energia, i l'energia és essencial per a tots, sabem com estan els picos de llum en el mercat secundari, en el mercat de l'energia actualment, que totes les nits, a les 8 de la nit, no es pot posar una llave a hora, que és quan habitualment ja estem tots en casa. És impossible, tens que anar programant, perquè no n'hi ha manera. Aleshores, el que és la política industrial del segle XXI, jo crec que és una política d'energia, és una política d'habitatge, de mobilitat, d'atracció del talent, i també una altra de la que es parla poc, però que els propis pobles, sobretot, ens està passant.

0: estem envellint. Estem envellint. I molts dels que anem envellint volem tornar al poble a passar
1: la nostra vida
0: així. Nosaltres estem pensant ja en la jubilació d'ací uns pocs anys i el que volem és tornar-se. Estem programant-ho tot per a estar ací. I com nosaltres, altres famílies que sé que estan fent el mateix. Aleshores, aquesta visió de cures és important, igual que, òbviament, la digitalització.
2: La ponent també ha defensat que els municipis han de deixar d'actuar de manera competitiva i buscar solucions compartides. Per aconseguir-ho, ha plantejat tres vies de col·laboració: entre administracions públiques, entre el sector públic i el privat, i mitjançant fórmules de cooperació que permeten, per exemple, impulsar projectes energètics conjunts. La clausura ha servit per a recollir aquestes idees i reivindicar la continuïtat de l'aliança. L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha destacat la importància de mantindre espais de trobada i diàleg en un context en què els problemes són cada vegada més complexos i les competències estan repartides entre diferents administracions.
3: Jo crec que en moments com és actuals, en moments en què tot és tan exprés, en moments en què falta tant de diàleg moltes vegades, no? I moltes vegades volem solucions simples a problemes ben complexos. Jo crec que el trobar punts d'encontre, el trobar espais de debat, el trobar espais d'informació és essencial. És essencial, tot i que cada vegada que sents una conferència com la que acabem de sentir, eres conscient de lo poc que saps, no? I de tot el que et queda per aprendre, no? Però quan en Ontinyent parlàvem, per exemple, de geopolítica, d'algo pues, tan gran i tan difícil, no?, d'entendre, la veritat és que érem també conscients de que existeixen molts tipus de reptes. Existeixen reptes interns, reptes que hem d'abordar com a municipis, que, com és que hem parlat avui així, i existeixen reptes que van molt més enllà, però que, malauradament, ens condicionen a totes i a tots, també al món de l'empresa, no? Ens va quedar molt clar, m'ho ha dit abans Vicent, en un resum ràpid, que Rússia és molt mala. Va estar...
4: Hi ha
3: més roïns, però Rússia es veu que és la UPA. O sea, es de los malos de la classe, dels que anaven darrere en l'autobús. Pues la realitat és ixa, que crec que per a nosaltres, com a ciutats, és molt important identificar els reptes. L'única manera d'afrontar-los és, en primer lloc, identificar-los i després intentar fer-los front. Però fer-los front des de la soledat d'un ajuntament és materialment impossible. Vull dir, l'aliança ha d'anar més enllà, fins i tot de les ciutats. Necessitem aliances en les diputacions, en la Generalitat Valenciana, perquè sabeu que al final el joc de competències fa que moltes vegades els ajuntaments sols puguem arribar fins on podem arribar, no?
2: En les conclusions, una d'elles la que estàvem escoltant, conclusions oferides per els tres alcaldes i també el president de Coeval, també s'ha posat l'accent en la necessitat d'adaptar tant les àrees industrials com la gestió municipal. L'alcalde de l'Olleria, Ramon Vidal, ha defensat la necessitat d'anticipar-se als canvis socials i econòmics, modernitzar els polígons i reduir els retards burocràtics que afecten les llicències i l'activitat empresarial.
5: Pues tot el que està passant al nostre poble, no?, al nostre món, la geopolítica, pues, això sí que és cert que hem d'adaptar-nos i transformar-nos abans que es pille el problema, no? Hi ha que canviar, anar transformant les nostres àrees industrials i, com no, també el nostre poble, adaptant a les necessitats. I és important veure vindre, no?, i previndre aquestes coses que poden vindre, com el problema de l'habitatge, que era una mort anunciada, que un dia o altre anava a rebentar, i com no també pues, adaptar-nos per a donar la millor vida als nostres veïns i als que venen també, no? I això sí que hem d'estar nosaltres, alcaldes, i els que vinguen també adaptats a adaptar-se ja a aquests nous canvis socials i econòmics.
2: Per la seva banda, des de Coeval, el seu president, Javier Cabedo, ha destacat que esta edició ha donat contingut a les tres jornades de la trobada i que l'adaptació s'havia d'entendre des de diferents perspectives. La gestió dels polígons, el context econòmic internacional i la capacitat dels municipis per atraure i retindre població. Escoltem a Javier Cabedo.
1: Crec que ha sigut un encert total, el dotar de contingut, lo que és, sabeu que esta activitat la fem en tres dies, anem a dir-ho així, un dia una inauguració, anem a dir-ho, sí, una inauguració que se fa en Olleria, un acte central a Ontinyent i una cloenda com és la d'avui a Bocairent. Jo crec que lo de dir acte central ja no me val, és a dir, jo crec que ja s'han fet tres actes, a cada qual igual o més important, no? Sabeu també que cada edició fem o determinem o elegim des de Coeval en consonància en els ajuntaments, també la Diputació, un concepte, una temàtica, recorde sostenibilitat, crec recordar algun any, talent també, i enguany jo crec que hem clavat lo del tema de l'adaptació, no? I a més molt bé perquè en la inauguració que es va fer a Olleria es va parlar de lo que és l'adaptació del, anem a dir, l'ecosistema natural que és on treballen les empreses bàsicament, que són els polígons industrials i com es treballen avui en dia les àrees industrials de la Comunitat Valenciana gràcies al tema de les EGMs. Sé que Ontinyent està treballant i està ultimant, anem a dir-ho així, la constitució de la primera EGM, esperem, creu hem dit.
2: La clausura ha acabat amb una reivindicació de la continuïtat de l'Aliança de Ciutats Industrials i de la col·laboració público-privada, en paraules de l'alcalde de Bocairent, Xavi Molina.
4: Arribem al final, com dèiem, amb la voluntat també de continuïtat, és a dir, ja tot un món pel mig, d'ací a l'edició de l'any que ve, de decisions personals, de decisions polítiques i de moltes altres circumstàncies, però al final també sóc dels qui pensa que els projectes estan més enllà de les persones i per tant crec que també hem sigut capaços de plantar una llavor, d'anar fent créixer aquesta llavor i el que volem també és que amb independència de que estiguem o no estiguem, els companys que ja han dit que estaran, que puguen estar, els que encara no ho tenim clar, doncs ja ho veurem, doncs amb independència de les persones que estiguen en un moment o en altre, que el projecte d'Aliança de Ciutats Industrials continuï. I crec que també, i ho apuntava encertadament l'alcalde d'Ontinyent, tenim el deure d'obrir la porta i de trobar aquesta porta, i de que aquesta porta se'ns obriga a aquells que també necessitem que ens ajuden, perquè molts d'aquesta llista de deures que ens ha fet Maria José, evidentment dels ajuntaments tenim moltes coses a fer, però necessitem també d'altres administracions, i això ho veiem a diari, no? Vull dir, cada un en la nostra escala, doncs si nosaltres tenim problemes d'accessos en algun dels nostres polígons industrials, necessitem a qui té les competències, que la Generalitat. Si nosaltres tenim problemes en algun dels nostres polígons industrials vinculats a la potència elèctrica, necessitem dels senyors i les senyores d'Iberdrola, que manen més que totes les institucions juntes. Vull dir, al final necessitem també d'aixes complicitats, d'aixes altres portes obertes.
2: Això és sols un resum, un poquet del que s'ha pogut escoltar aquest matí a la sala Joan de Joanes de Bocairent, en eixa cloenda de l'Aliança de Ciutats Industrials entre Ontinyent, l'Olleria i Bocairent, coordinada per Coeval, que busca precisament mantindre aquest espai de treball conjunt i sumar altres actors que puguen contribuir a afrontar els reptes industrials, energètics, de mobilitat i d'habitatge que comparteixen les tres localitats.
6: Este otoño ahorra como nunca con Rapimueble. Dormitorio juvenil 339. Conjunto de colchón más canapé doble 339 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
7: L'Ajuntament d'Ontinyent ofereix les més interessants propostes culturals. Este divendres, 16 d'octubre, a les 8 de la vesprada, el Teatre Txegaray acull Rogles de cançons i misèria. Una emotiva proposta de Cactus Teatre que combina teatre, música i cançons tradicionals per retre homenatge a les dones de la postguerra.
8: Jo el que no entenc és per què si treballen com els homes...
9: Parlant així no trobar marit en la vida.
7: Entrades a la web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle. Regidoria de Cultura, Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'Atracció.
2: Anem amb la secció d'opinió amb eixa píndola. Avui és el moment d'escoltar a José Luis Torró amb les veus de la Vall.
10: La ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida. Les veus de la Vall.
11: Des de fa temps pertany a la confraria de les 10.000 passes diàries. I això pues, me permet recórrer els camins del disseminat i m'agrada anar canviant-los per veure aspectes de, que moltes vegades creies conèixer i resulta que són desconeguts per a tu. Una cosa que me crida molt l'atenció és veure, per una banda, la quantitat de camps que ja no es cultiven, no es treballen, estan ja abandonats. Però, per altra, és moltíssima fem que pots trobar pots, llandes, botelles de plàstic, paquets de plàstic de tota classe. Estan per tot arreu. Jo no sé què passa, que si dins de la ciutat s'ha aconseguit que estigui prou més neta, sobretot per part de tots aquells que tenen mascotes que arrepleguen les deposicions que ells fan, la qual cosa és molt d'agrair, i sobretot perquè estan infringint no sols una norma cívica, sinó també les ordenances municipals, que ningú pot deixar la merda del seu gos allí on ell vol soltar-la. Però bé, és una cosa que em pot. I jo que crec que tinc poques manies, però lo de la brutera sí que no ho aguante, me sap molt de mal. I a més, si arribes fins a l'Ermita Santa Anna, resulta que vas al dia següent, de qualsevol dia, i algú s'ha pres el temps d'anar a berenar allí i ha deixat allí els pots, el plàstic, la funda de les papes. Té una llàstima. Tots haurien treballar més per tindre la ciutat més neta i fer-la acollidora. Però sembla que si hi ha gent que no entén que això és civisme i si no hi ha multes de pel mig, no es fa l'ànim de tirar el fem on toca.
2: Moment d'anar amb la previsió meteorològica. Lluís Francés, bona vesprada.
12: Així on tinent i a la Vall d'Albaida guardem un cap de setmana on anem a tindre un canvi de temps i a més una baixada de temperatures. Però de moment tenim un divendres estable a l'espera, com comentàvem, d'aquest canvi que ens portarà inestabilitat creixent i progressiva degut a la presència d'una vaguada d'un talvec en altura i del pas d'un front que deixarà precipitacions de cara a dissabte, però principalment a la jornada de diumenge, tot està acompanyat d'un acusat descens de les temperatures. Per als nostres interessos, si hi ha un tinent a la Vall d'Albaida, baixa la temperatura mínima, fresqueta a primeres hores, potser la màxima, i estarà a prop dels 30. Farà calor, pràcticament, sobretot al sol, en les hores centrals del dia, una jornada en intervals de nuvolositat variable, al igual que els vents en superfície. Dissabte es manté el frescor de primeres hores, baixa un poquet les temperatures màximes, es queden al voltant dels 25, ja comencem a tindre vent de gregal en una jornada on la nuvolositat serà creixent i no descartem precipitacions, principalment a la segona part del dia, en una jornada pues, que anirà guanyar molta nuvolositat, sobretot ja de cara a diumenge, aguardem cels pràcticament molt nuvolosos o coberts, baixa les temperatures de forma molt acusada, tan mínimes les màximes, sobretot les màximes, una oscil·lació tèrmica entre 8 i 10 graus, tindrem la jornada de diumenge, o sigui, passarem de 26 el dissabte a 18 el diumenge, les mínimes siguen a prop dels 10, o sigui, farà molt de fred, acompanyat amb molta humitat, doncs serà una jornada prou frescor i, a més, tot està acompanyat de vents de tramuntana.
10: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
2: Doncs amb aquests canvis que ja ens anuncia el nostre meteoròleg, hi ha activitats que es veuen afectades, com és la Mostra d'Artesania de Bèlgida, que s'ajorna al cap de setmana del 23 al 25 d'octubre. Diego Ibáñez és l'alcalde.
13: És una decisió que hem pres amb responsabilitat perquè volem que la fira es pugui gaudir en les millors condicions.
2: No estem escoltant a Diego Ibáñez, escoltàvem ara a María Jesús Pascual, la regidora de Dinamització Comercial de Bocairent, per l'ajornament de la Fira de Comerç prevista per a este proper cap de setmana.
13: És una decisió que hem pres amb responsabilitat perquè volem que la Fira es pugui gaudir en les millors condicions, tant per als comerços participants com per totes les persones que ens visiten. Ens sap greu haver de fer este canvi, però considerem que és la millor decisió. La nostra intenció és poder celebrar la Fira més avant, amb unes condicions meteorològiques que ens permeten gaudir-la com es mereix.
14: Tenim molts actes contractats, músics, ús de música, el castell de focs artificials que ja vam suspendre en les festes patronals per l'alerta de risc d'incendis.
15: Davant la informació meteorològica i per a contribuir al bon desenvolupament de la Fira, els organitzadors es van reunir ahir i vam decidir ajornar la segona Fira del Vi de Hielo al 31 d'octubre.
2: Diferents activitats que s'aplacen per la meteorologia per a altres dates. Amb aquestes informacions...
16: ¿Tengo que ahorrar para invertir o tengo que invertir para ahorrar? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus expertos en soluciones financieras y de previsión que garantizan tu estabilidad económica con rentabilidad. Y sin tener que elegir, con Mapfre puedes ahorrar e invertir a la vez. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
17: La Ventana, con Carlas Francino.
18: Ocurrió algo espectacular. Fuimos por...